0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: t'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, a Ràdio Molins de Rei, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem, com cada dia, a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta en Pere Païssa. Bé, avui començarem amb dues sardanes, de Joan Lázaro i amb la cobla Jovenívola de Sabadell. La primera es diu Recordant-te, i la segona Tot fent camí.

Avui hem començat amb aquest programa La Tenora amb dues sardanes de Joan Lázaro i en la Cobla Juvenívola de Sabadell. Es deien Recordant-te i Tot fent camí. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem unes quantes sardanes amb la Cobla Vila d'Olesa i amb sardanes també dedicades a Olesa. La primera es diu La Gitaneta i és del mestre Francesc Montner. I després escoltem La Font d'en Roure, una sardana de Carles Ferrés, que és cantada, és interpretada per la Cobla Vila d'Olesa junt amb la soprano Roser Cascante.

Hem pogut escoltar les sardanes La Gitaneta de Francesc Munner i La Font d'en Roure de Carles Ferrés. I ara una sardana de Pere Fontàs, amb la copla també, Vila d'Olesa, que es diu Olesa Dansa.

Hem pogut escoltar a la Cobla Vila d'Olesa amb aquesta balladora sardana Olesa Dansa de Pere Fontàs. Bé, ara un petit descans i de seguida continuem amb més sardanes interpretades per la Cobla Vila d'Olesa. La primera que escoltarem d'aquí un moment es diu l'Escola d'Arts Oficis, és de Joan Segura i és una sardana acompanyada, la Cobla l'acompanya la soprano Roser Cascante, i després Olesa em sedueix, sardana d'Enric Aguilar.

La Cobla Vila d'Olesa ens acaba d'interpretar l'Escola d'Arts i Oficis de Joan Segura i Olesa amb Sedueix d'Enric Aguilar. Bé, i continuem amb dues sardanes més dedicades a Olesa i interpretades per la Cobla Vila d'Olesa. La primera es diu Sardanistes d'Olesa i és del mestre Lluís Albert. I després la segona, Les Puntaires d'Olesa. És del compositor Joan Segura i l'escoltarem amb la Cobla Vila d'Olesa acompanyada per la soprano Roser Cascante.

Acabem d'escoltar les sardanes sardanistes d'Olesa, de Lluís Albert, i després aquesta sardana cantada, les puntaires d'Olesa, de Joan Segura. Bé, i ara escoltarem una altra sardana cantada, molt, molt coneguda. Es diu Girona Aimada, del mestre Vicenç Bou, però aquesta vegada l'escoltarem amb la cobla Orquestra Amoga i el cantant Bartomeu Verdagí. És un enregistrament fet l'any 1976.

vaig marxar de la ciutat volguda, tenint el cor ple d'il·lusions, però amb l'ànima vençuda per temences i passions. I sento avui l'hora fatal que de Girona vaig marxar, o trist acord per mi mortal, que ja mai més, mai més...

Hem pogut escoltar aquesta versió de la sardana Girona Aimada de Vicenç Bou amb la Cobla Moga i Bartomeu Verdagí. Bé, i ara, amigues i amics, per acabar, una nova sardana cantada. Aquesta no és tan coneguda. Es diu Mirant la Aimada. És del mestre Josep Vicenç Lavixaixo. És d'un enregistrament fet l'any 1980 i l'escoltarem amb el grup d'havaneres La Barretina de Malgrat de Mar. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès. Fins demà. I demà, ja ho saben, si volen, un nou programa de La Tenora. Bon dia i bona hora.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa és una reemissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De nou, les ones de ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me un cop més amb tots vosaltres, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests pocs minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no gens actuals i que, en l'edició d'avui, està dedicat a cançons que, justament, tracten sobre la música, que, com tothom sap, és l'art que, mitjançant l'ordenació dels sons en el temps, produeix un efecte estètic i o emotiu en l'oient. La música s'expressa mitjançant la combinació de sons tenint com a elements constitutius la melodia, l'harmonia, el ritme i el timbre. I es manifesta en l'organització dels sons i els silencis en el temps. És, en definitiva, l'art de la generació, manipulació i combinació dels sons produïts per veus humanes o per instruments a la recerca d'una bellesa formal i o de l'expressió d'emocions o de complir certes funcions i produint missatges dotats d'unitat, continuïtat i coherència. Què us ha semblat el que he tret d'internet? Doncs, dit això, cal posar fil a l'agulla i començar musicalment parlant l'espai d'avui. I què millor que fer-ho que amb el grup suec ABBA, que ens interpreta el tema titulat, justament, Gràcies per la música. Un tema aquest que va donar títol al primer recopilatori del grup, completament en espanyol, llançant durant mitjans del 1980 per al públic de parla hispana, després de l'èxit de senzills publicats el 1979 com Chiquitita.

història de la música es remunta als primers temps de la humanitat. Es creu que els primers homínids, possiblement els neandertals, ja feien servir sons i ritmes amb finalitats comunicatives o rituals. I he llegit que les primeres evidències arqueològiques de la música inclouen flautes fetes amb ossos d'animals trobades en jaciments prehistòrics. Una miqueta més actual, per dir-ho així, és la cançó que José Luis Perales va enregistrar l'any 1993, justament el mateix en què, més per on, el Parlament de Catalunya va declarar els Segadors com a himne oficial de Catalunya. Ara us convido a gaudir-ne de la peça d'en Perales que es titula La Música, no pas dels Segadors.

A l'antiguitat, civilitzacions com la sumèria, l'egípcia i la grega van desenvolupar sistemes musicals organitzats. Els grecs, en particular, van establir bases teòriques que influirien profundament en la música occidental. En canvi, es veu que a Roma la música era principalment funcional i servia per a cerimònies religioses, espectacles i l'entreteniment. Com força entretingut va ser el programa Operación Triunfo, que, en forma de concurs de música que pretenia formar cantants de música comercial, es va emetre per primer cop a la televisió espanyola l'any 2001. Els participants d'aquest programa van enregistrar conjuntament el tema Mi música es tu voz, que podeu escoltar tot seguit.

No sé pas si ho sabíeu, però es veu que durant l'edat mitjana la música occidental es va centrar en la religiositat, amb el cant gregorià com a forma predominant. Més tard, l'aparició de la polifonia va enriquir el llenguatge musical i va donar lloc a les primeres obres polifòniques escrites. I ara, un xic lluny de la música gregoriana, els del grup Charango, format a Barcelona a l'hivern del 2010, després de gravar una petita maqueta de dues cançons futures per components originaris de Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Ribes de Freser, ens ofereixen el tema Músic de carrer, que forma part de l'àlbum que l'any 2014 van enregistrar amb el títol de Somriu.

Renaixement, als segles XV i XVI, va suposar una major exploració harmònica i el desenvolupament de la notació musical. Els compositors, com Palestrina o Josquin després, van perfeccionar l'estil polifònic i la música secular va guanyar importància. Seguidament, sense res a veure amb els esmentats compositors, és Juan Pardo qui ens acompanya musicalment amb la cançó Bravo por la música, un tema que l'home, nascut a Palma l'any 1942, va enregistrar a punt de fer els 40, és a dir, el 1982.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: A l'era barroca, als segles XVII i XVIII, la música es va caracteritzar per la creació d'obres amb una gran expressivitat i ornamentació. Bach, Händel i Vivaldi són alguns dels compositors més destacats. Ah, i no oblideu pas que va ser en aquesta època quan va néixer la tonalitat moderna i la forma del concert. I ara és l'Orquestra Colombiana de Música Tropical, fundada pels germans Jairo i Guillermo Jiménez al barri de San Joaquín de Medellín l'any 1964, la que ens ofereix la cançó titulada Mi música campesina, enregistrada l'any 1989.

Cap als segles XVIII i XIX, el classicisme va portar una simplificació de l'estructura musical amb melodies clares i harmonies equilibrades. Figures fonamentals d'aquesta època van ser Mozart i Beethoven, aquest últim marcant la transició cap al romanticisme. Seguidament, us proposo gaudir de la veu de la cantant, compositora, actriu, conductora i productora argentina, Soledad Pastorutti, coneguda simplement com Soledad, o pel seu sobrenom de La Sole, que, acompanyada en aquesta ocasió per la cordobesa Índia Martínez, que en realitat es diu Jennifer Jessica Martínez Fernández, ens ofereixen la música de mi vida. Bé, no pas de la meva, sinó de la seva.

El romanticisme, al segle XIX, va donar una gran importància a l'expressió emocional i a les formes lliures. Compositors com Chopin, Wagner i Tchaikovsky van ampliar els límits de l'orquestració i la forma musical. I tot seguit us convido a compartir amb mi una de les peces del repertori de Jaime y los Chamacos, un grup musical que es va fer popular a finals dels anys 70 i durant els 80, caracteritzat per la seva música festiva i ballable amb un estil que barrejava pop, rock i sons llatins. I malgrat que no va tenir una trajectòria molt llarga, va deixar una petjada a la música espanyola d'aquella època. I per cert, que el seu líder i vocalista, en Jaime Urrutia, posteriorment va ser més conegut com a líder del grup Gabinete Caligari. Ah, que quasi se m'oblida, la peça musical que escoltarem es titula Mi música favorita. I ja aclareixo, la d'ells, que la meva no és justament aquesta.

Ja al segle XX, l'experimentació va ser clau en el desenvolupament musical. Moviments com l'atonalisme, el jazz, el rock i l'electrònica van marcar tendències molt diverses. I no cal dir que la tecnologia va revolucionar la música, permetent la gravació i la difusió massiva. Ara, la cantant novaiorquesa de música cristiana, Lourdes Toledo, ens interpreta Mi Música, en la que afirma que aquesta seva música té el color del Nadal. Jo, la veritat, no sé pas quin és, tot i que el ritme hi és.

Una caixa de música és, com sabeu, un instrument musical mecànic que funciona per mitjà d'uns reblons ubicats en un cilindre giratori o disc que, en alçar i deixar anar les làmines afilades d'un raspall o teclat de metall, produeixen el so, i que van ser desenvolupades basant-se en un tipus de caixes musicals del segle XVIII. I tot parlant d'aquests instruments, us convido a gaudir del piano de la periodista, pianista, presentadora de televisió i locutora de ràdio basca, Maricruz Soriano, a la deliciosa cançó titulada justament Caja de Música. I per cert, que segons que he llegit, el disc amb aquesta peça la senyora va enregistrar l'any 1979, va assolir els primers llocs de vendes en països tan dispars com l'Argentina o l'antiga Txecoslovàquia.

Actualment, la música és un fenomen global amb una diversitat d'estils impressionant. Des de la música clàssica fins al pop, al hip-hop o la música electrònica, les noves tecnologies continuen transformant la manera de crear i consumir música, portant-la a nous horitzons. I ja per cloure aquest espai, em plau posar el tema musical Apolo. Un pas doble, obra del mestre i pedagog musical alcoià Armand Blanquer, que ens interpreta la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi, amb la que m'acomiado de tots vosaltres, aprofitant la benentesa per convocar-vos per al propi programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de l'Oxei. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts. Això que sona és la sintonia del Nota de veu d'ICAT, un programa que ja porta 3 temporades a la graella de la Ràdio Inquieta, que no està gens malament i que aquest estiu treu el caparró també a Catalunya Ràdio. De fet, el que ens hem proposat és el de recuperar per vosaltres el bo i millor, el very best of, el greatest hits, aquells moments que són tan xulos que no podien quedar només allà en un calaix, a l'arxiu, en un document d'un ordinador o d'un disc dur. Havíem de donar-los una segona vida i avui ja us avanço que tindrem Mandanga, Fatu, Moguda, de la Maria Jaume i també de discos que fan anys o els han fet ja aquest 2026. Abans, però, d'anar a tot el material, saludo a l'altra banda del vidre, en Nil Hernández. Bona tarda, Nil, com vas? Bona tarda, bon dia, bona nit, bon migdia, el que sigui una miqueta. I aquí al meu costat, a l'Aina Ostrell, amb cara de soneta, aquesta hora. T'he vist així una mica ara, no?
3: És que saps què passa? Que
2: faries,
3: fa...
2: Ara faries una migdiadeta.
3: Oh, sempre. Sempre és bon moment per fer una migdiada. Bon dia, Frank.
2: Bon. Sí, estaves... Dic, està començant a batallar o què?
3: Estava pensant, no t'he dit res, no t'he dit hola.
2: Mira, tinc pregunta quotidiana. La tenia pensada, evidentment, preparada. Però en faig una altra d'improvisada a tomb d'això que dèiem ara. Millor moment del dia per fer la migdiada.
3: Et diria?
2: Jo ho tinc claríssim, eh?
3: Va, ho diem junts,
2: no,
3: perquè estic convençuda que direm el mateix.
2: També, de veritat.
3: Vinga, va.
2: Fem 3, 2, 1.
3: 3, 2, 1. Després d'esmorzar.
2: Sí,
3: bé. Ah, bé, ser el mateix.
2: Ser endavant.
3: Hora del vermut.
2: Sí, sí, sí.
3: És que és totalment el moment perfecte, sobretot a l'hivern, eh? Perquè a l'estiu, a partir de les 12 de la migdia, fa una calor que no s'hi pot estar. Però a l'hivern, aquell moment de surt el solet, surts a fer el vermutet, i et vas posant, saps? Vas baixant cadira avall, vas tancant els ulls, vas dient, Déu meu, que bé que estic.
2: I et va pesant el cap, vas pesant figues i acabes fent la capcinada i et despertes com una persona nova.
3: Tota la raó.
2: Jo no sé si et passa a tu, a mi ja són molts anys de comprovar-ho i no en tinc cap dubte. A mi, fer la migdiada m'obre la gana.
3: Sí?
2: Sí, sí. A més, et diré, recordo dies de fotre un tiberi per dinar, quedar-me adormit després de dinar, la migdiada clàssica, la old school de tota la vida, i llevar-me després, no sé, posa a les 5 de la tarda amb una gana de menjar-me un bou i de dir, però si fa una hora i mitja, dues hores, estava jalant com si no hi hagués demà.
3: A mi m'obre la gana la piscina o el banyar-me, ah, saps,
2: sí,
3: la platja i així.
2: L'aigua,
3: sí,
2: fa molta gana sempre.
3: I també...
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil ha finalitzat aquesta passada matinada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que es manté, això sí, la prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya i a partir del migdia les pluges es poden concentrar només al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, com ja va passar ahir dissabte. I és que el 112 va gestionar un total de 176 comunicacions per fins a 103 incidents relacionats amb aquestes pluges. Les xifres més elevades d'intensitat en les darreres hores s'han registrat a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant ha deixat 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal i com ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, a la comarca del Baix Penedès. Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i també un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau, un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic, una dona també en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 i 2 menors també menys greus desplaçats, també al Joan 23. I l'incendi forestal declarat divendres a la tarda a la falda del Parc de Collserola ha quedat ja extingit. El foc es va originar a prop de l'avinguda Pearson i va motivar l'activació del Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals en fase d'emergència i el confinament preventiu també del barri de Can Caralleu, que es va aixecar ahir dissabte a la tarda, quan el foc es va declarar estabilitzat. A més, els bombers també han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona de Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la comarca de la Noguera. Parlem també de cultura, en aquest cas del Festival Internacional Daddy Fall, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya. La plec continua avui amb una nova jornada d'activitats que culminarà al vespre amb l'espectacle de Cloenda i el tancament oficial de la trobada. I en els esports, en futbol femení, empat a 2 del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Les golejadores blaugranes van ser Caroline Graham i Vicky López. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Ràdio Molins de Rei presenta...
1: Teatre a la ràdio.
0: Avui els oferim...
1: La visita d'un inspector de John B. Priestley.
0: La visita d'un inspector serà interpretada sota el següent repartiment.
1: Arthur Birling, propietari de l'empresa Birling & Company.
0: Manel Ferrer.
1: Sybil Birling, esposa d'Arthur Birling.
0: Núria Rubió.
1: Sheila Birling, filla gran del matrimoni.
0: Virginia Olveira.
1: Eric, fill del matrimoni Birling.
0: Arnau Armengol.
1: Gerald Croft, promès de Sheila Birling.
0: Jordi Parera.
1: Inspector Gull.
0: Artur Mas.
1: Edna, criada del matrimoni Birling.
0: Mireia Pons.
1: Narrador:
0: Lluís Pasqual.
1: Registre de so i editatge:
0: Roger Tuset.
1: Selecció musical i direcció:
0: Artur Mas.
2: L'acció d'aquesta obra transcorre l'any 1912, una data molt significativa, ja que només dos anys més tard va esclatar la Primera Guerra Mundial. L'obra planteja, entre altres temes, la responsabilitat de l'home i de la dona dins la societat. Conté un missatge social avui plenament vigent. Domicili dels senyors Arthur i Sybil Birling. La família està reunida i acabant un sopar de gran importància i transcendència. Celebren el compromís matrimonial entre la seva filla gran, Sheila, i el jove Gerald Croft, l'hereter de la gran companyia Croft Limited. També hi és present Eric, l'altre fill dels Birling. Hi ha un ambient d'excitada alegria davant d'aquesta gran ocasió.
3: Bé, excel·lent, excel·lent. Acosta'ns al porto, Edna.
4: Senyor.
3: Gràcies, perfecte. T'ha d'agradar aquest porto, Gerald. De fet, en Finlay em va dir que és exactament el mateix porto que li compra el teu pare.
5: Aleshores ha de ser perfecte. El meu pare diu que hi entén molt en portos. Jo no hi entenc gaire.
6: Ja m'està bé que sigui així, Gerald. No m'agradaria gent que fossis un perfecte expert en portos, un d'aquests vells de cara morada.
3: Que jo no sóc cap vell de cara morada.
6: No, encara no. Però per això tu no ets un expert en portos.
3: Au, va, Sybil, estimada esposa, aquesta nit n'has de veure una mica. És una cosa especial, ja ho saps.
6: Sí, vinga, mamà, has de veure la nostra salut.
7: Molt bé, doncs. Només una mica.
4: Senyora.
7: Gràcies. Perfecte, Edna. Quan vulguem el cafè, trucaré des del saló. Probablement d'aquí a mitja hora.
4: Sí, senyora.
3: Bé, bé, això m'agrada molt. M'agrada molt. I un bon sopar, Sybil. Ja li pots dir de part meva a la cuinera.
5: Absolutament de primera.
7: Arthur, no hauries de dir aquestes coses.
3: Ah, vinga, vinga. Tracto Gerald com si fos de la família. I estic segur que no es queixarà.
6: Va, Gerald, queixa't.
5: No m'ha passat pas pel cap. De fet, vull insistir. Ara sóc de la família. Fa molt temps que hi estic posant el coll, no trobes? No trobes, Sheila? Tu ja ho saps que sí.
7: És clar que sí.
6: Sí. Excepte l'estiu de l'any passat, quan mai no venies a veure'm i jo vinc a rumiar què t'havia passat.
5: Doncs ja t'ho vaig dir. Estava terriblement carregat de feina, aleshores.
6: Sí, això és el que tu dius.
7: Va, Sheila, no l'empipis. Quan estiguis casada, t'adonaràs que els homes que fan una feina important de vegades han de dedicar gairebé tot el seu temps i les seves energies al negoci. T'hi hauràs d'acostumar, com jo.
6: No crec que m'hi acostumi. Per tant, Gerald, vés en compte.
5: Sí, sí, ho tindré present.
6: A veure, Eric, que et fa tanta gràcia?
8: No ho sé, de debò. Tot d'una m'han vingut moltes ganes de riure.
6: Vas pet.
8: No, no és veritat.
7: Quina expressió, Sheila. De debò que preneu unes coses les noies d'avui?
8: Si et penses que no en sap de millors.
6: No siguis burro, Eric.
7: Va, prou tots dos.
8: Ja ho va.
7: Arthur, i el teu brindis famós?
3: Sí, i tant. Bé, Gerald, ja sé que has preferit que només féssim una petita festa familiar. És una llàstima que els teus pares, Sir George i Lady Croft, no siguin aquí amb nosaltres, que siguin a l'estranger. Però no s'hi pot fer res. Com ja us he dit, m'han enviat un telegrama molt bonic. No en recordo cap de tan bonic. No em sap pas greu que ho celebrem així, tranquil·lament.
7: De fet, és molt més bonic.
5: Hi estic d'acord.
3: I jo també. Però els discursos no surten tan bé.
8: Bé, doncs no em facis cap. Bevem a la seva salut i enllestim d'una vegada.
3: No, no, no, res d'enllestir. És una de les nits més felices de la meva vida. Espero que un dia, Eric, quan tu mateix tinguis una filla, ho entendràs. Gerald, et seré molt franc. No et vull pas enganyar. El teu prometatge amb Sheila és molt important per mi. Ella et farà feliç i estic convençut que tu la faràs feliç a ella. Ets ben bé la mena de gendre que sempre he volgut tenir. El teu pare i jo ja fa temps que ens fem la competència, lleialment, tot i que la seva empresa és més antiga i més gran que la meva. I ara tu ens has unit, i potser s'acosta el moment en què totes dues empreses ja no competiran. El moment en què treballaran juntes, per aconseguir costos més baixos i preus més alts.
5: Que rodó. Doncs crec que el meu pare deu pensar el mateix.
7: Vinga, Arthur. Em sembla que en una ocasió així no hauries de parlar de negocis.
6: A mi també m'ho sembla, no està gens bé.
3: Sí, teniu raó, i tant. Se m'ha escapat. El que sí volia dir és que... que Sheila ha tingut molta sort. I que tu també has estat un jove molt afortunat, Gerald.
5: Ja ho sé. Aquesta vegada sí.
3: Doncs brindem. Us desitgem a tots dos, Gerald i Sheila, que la vostra vida sigui plena d'alegries.
7: Sí, Gerald. Sí, Sheila, estimada. Enhorabona. Us felicitem de tot cor.
5: Gràcies.
7: Eric!
8: Enhorabona. A la salut de l'entranyable Sheila. De vegades té un caràcter horrorós, eh? Però no és mala persona.
6: Ximple. Jo no puc pas brindar per mi mateixa. Per què puc brindar?
5: Pots brindar per mi.
6: Molt bé, doncs. Brindo per tu, Gerald.
5: Gràcies. I jo brindo per tu, perquè et pugui fer tan feliç com et mereixes.
6: Vés en compte que ploraré.
5: Doncs potser aquest anell ho impedirà.
6: Oh, Gerald, l'has dut. És l'anell aquell que em volies regalar?
5: Sí, aquell mateix.
6: Oh, és preciós. Mira, mamà, oi que és una meravella? Amor meu, et mereixes un petó.
8: Ei, ei, ei, no us embaleu!
6: El trobo perfecte. Ara em sento promesa de debò.
7: Com ha de ser, maca. És un anell preciós. Guarda'l bé.
6: Guardar-lo. No li trauré mai ni un segon els ulls de sobre.
7: Bé, ha arribat en el millor moment. Has estat viu, Gerald. Ara, Arthur, si no has de dir res més, em sembla que és millor que Sheila i jo passem al saló i que vosaltres, els homes,
3: seguiu amb... Vull dir només una cosa. Que m'escoltes, Sheila? Va per tu, també. Al capdavall no te'n faig gaire sovint de discursos.
6: Ah, ho sento, papà. De fet, ja escoltava.
3: N'estic encantat d'aquest prometatge. I espero que no trigareu a casar-vos. I vull afegir només una cosa. Avui es diuen moltes bajanades, però jo, que sóc un home de negocis pràctic, que he d'assumir riscos i saber sempre que m'empesco, jo us dic que em podeu ben passar d'aquestes ximpleries pessimistes. Quan us caseu, ho fareu en un moment molt bo. Sí, molt bo. I aviat encara serà millor. Com que el mes passat els miners van fer vaga, s'han dit moltes bestieses sobre possibles problemes laborals. No us hi amoïneu. Ja hem passat un moment pitjor. Per fi els empresaris ens hem unit per vetllar pels nostres interessos i els interessos del capital, per protegir-los. I per tant ens espera una època de prosperitat cada cop més gran.
5: Crec que té raó.
8: I la guerra?
3: M'agrada que m'ho recordis, Eric. És aquí on volia anar a parar. Només perquè el Kaiser fa un o dos discursos o perquè quatre oficials alemanys veuen massa i comencen a dir bestieses, ja se sent qui diu que la guerra és inevitable. Doncs jo dic que això són ximpleries. Els alemanys no la volen, la guerra. Ningú no la vol, la guerra. Tret d'alguns homes semicivilitzats dels Balcans. I per què? Hi ha massa cosa en joc avui dia. Amb la guerra ho perdríem tot i no hi guanyaríem res.
8: Sí, ja ho sé, però de totes maneres diuen
3: deixa'm,
8: que segur...
3: Deixa'm acabar, Eric. Has d'aprendre moltes coses encara. Parlo com a empresari, viu i pràctic que sóc. I repeteixo que no pot ser que hi hagi guerra. El món evoluciona tan de pressa que fa impossible una guerra. Mira com avancem. D'aquí un o dos anys tindrem avions que ens podran dur a tot arreu. I mira com progressen els automòbils. Cada cop més grossos i més ràpids. I els vaixells? Fixa, la setmana passada un bon amic meu va anar a veure aquest nou transatlàntic, el Titanic, que salpa la setmana entrant. 46.800 tones! Això aviat és dit. Nova York en 5 dies. I tots els luxes. I insubmergible, absolutament insubmergible. Us heu de fixar en això, en fets com aquests, en aquest progrés, i no en quatre alemanys que diuen ximpleries i quatre alarmistes d'aquí que mouen molt soroll per no res. Escolteu-me bé tots tres, nois, i recordeu això que ara us diré. D'aquí a 20 o 30 anys, a 1940, per exemple, potser fareu una festa com aquesta, i potser tindreu un fill o una filla que es prometrà. I mireu què us dic. Aleshores viureu en un món que haurà oblidat totes aquestes batusses entre capitalistes i obrers i aquestes petites i absurdes pors que hi haurà guerra. Hi haurà pau i prosperitat i progrés ràpid a tot arreu. És clar, excepte Rússia, que sempre es quedarà enrere, naturalment.
7: Arthur!
3: Sí, sí, estimada, ja ho sé, parlo massa. Però vosaltres, nois, recordeu bé això que us he dit. No podem permetre que sempre parlin els mateixos personatges. El Bernard Shaw, l'H.G. Wells... Els empresaris pràctics també hem de dir-hi la nostra alguna vegada. I nosaltres no fem endevinalles. Nosaltres tenim experiència i sabem de què parlem.
7: Sí, naturalment, estimat. Bé, no entretinguis gaire a Gerald. Eric, vine un moment amb nosaltres, vols?
8: Sí.
3: Un cigar, Gerald?
8: No, gràcies. De fet, no m'agrada.
3: Doncs no saps el que et perds. A mi m'encanta fumar-me un bon cigar. Una mica més de porto? Serveix-te tu mateix.
8: Gràcies.
3: Gerald, ara que hi penso, m'agradaria parlar-te d'una cosa i que quedi entre nosaltres, ara que estem sols. Sempre m'ha fet l'efecte que la teva mare, Lady Croft, tot i que no fa objeccions a la meva filla... Li sembla que no és el millor per tu, socialment parlant.
8: Bé, no sé, jo crec que...
3: No, Gerald, no passa res, no la culpis. Ella és d'una família noble, terratinents i tot això, i per tant és del tot natural. Però el que et volia dir és que és molt probable que el meu nom consti a la pròxima llista d'honors. Només em faran cavaller, és clar.
8: Oh, vaja, enhorabona.
3: Gràcies. Però encara és una mica d'hora per felicitar-me. Per això no diguis res. Però m'han fet una o dues insinuacions. Mira, quan Sa Majestat ens va visitar fa 2 anys, jo era alcalde, i sempre he estat considerat com un adepte fidel i ferm al partit. Per tant, bé, dedueixo que és molt probable que em facin cavaller, sempre que fem bondat, que no ens posin cap plet i que no ens fiquem en cap escàndol, eh?
8: Em penso que feu prou bondat, la vostra família.
3: A nosaltres també ens ho sembla.
8: Doncs si és l'únic obstacle, em sembla que ja podeu acceptar la meva enhorabona ara mateix.
3: No puc fer-ho. I no digui res encara.
8: Ni a la meva mare. Estic convençut que n'estaria encantada.
3: Bé, quan torni li pots deixar anar una insinuació i li pots prometre que els mesos pròxims procurarem no tenir cap embolic.
4: Què rieu?
9: Que ja us expliqueu acudits?
3: No... Vols una altra copa de porto, Eric?
9: Ah, sí, gràcies. D'això, la mare diu que no ens entretinguem gaire, però em penso que no hi fa res. Les he tornades a deixar que parlaven de roba. És ben bé com si les noies no tinguessin roba fins que es casen. Les dones es tornen ximples, per la roba.
3: Sí, però tu recorda, fill meu, que per les dones la roba té una significació especial. No és tan sols una cosa que et poses i et treus, ni tampoc és simplement que les embelleixi. És una mena de símbol o de senyal de la seva categoria.
8: Això és veritat.
9: Sí, recordo que...
3: I doncs, què recordes?
9: Res.
3: Res?
8: Això em fa mal pensar, Eric.
3: Sí, aquests nois no saps mai amb què et sortiran avui dia. Ara tenen més diners i més temps que quan jo tenia l'edat d'Eric. Ens feien treballar de valent aleshores i anàvem sempre escassos de diners. Però tot i així, de vegades també ens decidíem i ens sabíem divertir.
8: N'estic segur.
3: Però això és el més important. No us vull fer un altre discurs, xicots. Però és que avui, ara que les coses són molt més fàcils, molts de vosaltres sembla que no enteneu que un home s'ha de fer sempre el seu camí. Ha de procurar tot sol per ell mateix. I per la seva família, naturalment, si en té. I mentre faci això, no tindrà cap daltabaix. Però de la manera com avui dia parlen i escriuen alguns ximples, sembla que tothom hagi de procurar per tothom. com si visquéssim tots barrejats com abelles en una mena de comunitat eixam, i vinga bajanades. Doncs feu-me cas, nois. Jo ho he après a la bona i dura escola de l'experiència. L'home s'ha de fer la feina tot sol i procurar per ell mateix. I també perquè...
9: Truca algú.
3: Ja obrirà, Edna. Bé, ve una altra copa de porto, Gerald. I després anem a veure les senyores. Així pararé de donar-vos bons consells.
9: Sí, avui n'has fet un gran massa, pare.
3: És una ocasió especial. I com que estic content, avui sí, he volgut que us aprofitéssiu de la meva experiència.
10: Senyor, si us plau, hi ha un inspector.
3: Un inspector? Quina mena d'inspector?
10: Un inspector de policia. Diu que es diu Inspector Gull.
3: No el conec. Que em vol veure?
10: Sí, senyor. Diu que és important.
3: Molt bé, Edna. Fes-ho passar. No sé què voldrà. Encara pertanyo al Tribunal Local de Justícia. Deu ser perquè signi una ordre judicial.
5: Deu ser això. Tret que Eric no n'hagi fet alguna. Això fora terrible, oi, senyor Birling?
3: Molt.
9: Ei, què dieu?
5: Oh, tan sols és una cosa que comentàvem quan te n'has anat. És broma, vaja.
9: Doncs tot plegat no em sembla gaire divertit.
3: Què et passa, Eric?
9: Res.
10: L'inspector Gull.
11: Senyor Birling?
3: Sí, segui, inspector.
11: Gràcies.
3: Vol una copa de porto o una mica de whisky?
11: No, no, gràcies, senyor Birling. Estic de servei.
3: Vostè és nou, oi que sí?
11: Sí, senyor. Fa poc que m'han destinat aquí.
3: Ja m'ho semblava. He estat conseller municipal molts anys i alcalde fa 2 anys. I encara sóc membre del Tribunal Local de Justícia. Per això conec els policies de Bramley força bé. I m'ha semblat que no l'havia vist mai.
11: No, mai. Efectivament.
3: Bé, en què el puc ajudar? Algun problema amb una ordre?
11: No, senyor Birling.
3: Bé, doncs què passa?
11: Vull una mica d'informació, si no li fa res. Fa 2 hores, una noia morta a l'hospital. L'han traslladat aquesta tarda perquè s'havien passat una bona quantitat d'un desinfectant molt fort. L'ha cremada per dins, és clar.
9: Déu meu!
11: Sí, ha patit molt. A l'hospital han fet tot el que han pogut, però s'ha mort. Un suïcidi, naturalment.
3: Sí, sí, és una cosa horrorosa. Però no entenc què ha vingut a fer aquí, inspector.
11: He donat un cop d'ull a l'habitació on vivia i hi ha deixat una carta i una mena de diari. Com la majoria de noies que es fiquen sovint en embolics, feia servir més d'un nom. Però el seu nom original, el seu nom de debò, era Eva Smith.
3: Eva Smith?
11: La recorda, senyor Birling?
3: No. Sembla com si recordés haver sentit aquest nom. Eva Smith? En algun lloc, sí, però no em diu res. I no hi veig qui tinc a veure, jo.
11: Havia treballat a la seva fàbrica.
3: Ah, sí? I per això ha vingut? Doncs hi treballen uns quants centenars de noies, sap? I sempre canvien.
11: Aquesta noia, Eva Smith, no era una noia corrent. He trobat una fotografia d'ella a casa seva. Potser la hi farà recordar.
2: L'inspector es treu una fotografia de la butxaca i s'acosta a Birling. Tant Gerald com Eric volen veure la fotografia que està ensenyant, però l'inspector no els ho permet. Queden sorpresos i força enutjats. Birling es mira la fotografia atentament i queda clar que reconeix la noia. L'inspector es torna a ficar el retrat a la butxaca.
5: Hi ha alguna raó perquè jo no pugui veure la fotografia d'aquesta noia, inspector?
11: Potser sí.
9: I jo estic en la mateixa situació, suposo.
11: Sí.
5: No se m'acut cap raó.
9: A mi tampoc.
3: I jo, si li he de ser franc, penso com ells, inspector.
11: És la manera de treballar que a mi m'agrada. No treballar mai més una sola persona ni més d'una pista alhora. Si no, tot s'embolica.
3: Ja ho veig. Realment assenyat. Ja has begut prou, Eric. A veure, inspector...
11: Senyor Birling, em sembla que ara sí que recorda Smith, oi?
3: Sí, sí que me'n recordo. Era una treballadora meva i la vaig acomiadar.
9: Com? Com? Per això s'ha suïcidat? Però quan va ser, pare?
3: Calla, Eric, i no t'atabalis. Aquesta noia va marxar de la fàbrica fa gairebé 2 anys... Vejam, devia ser el començament de la tardor de 1910.
11: Sí, sí, sí. A la fi del mes de setembre de 1910.
3: Això mateix.
5: Escolti, senyor, no prefereix que me'n vagi?
3: No molesta pas que siguis aquí, Gerald. I estic convençut que vostè no li fa res, oi, inspector? Potser primer li hauria de dir que és Gerald Croft, el fill de Sir George Croft, de Croft Limited, sap?
11: Aquest jove és el senyor Gerald Croft?
3: Sí, i casualment celebrava modestament el seu prometatge amb la meva filla Sheila.
11: Així doncs, el senyor Croft es casarà amb la senyoreta Sheila Birling.
3: Espero que sí.
11: Aleshores, prefereixo que es quedi.
5: D'acord.
3: Miri, tot plegat no té res de misteriós, ni és cap escàndol, almenys per la part que em toca. És una cosa perfectament clara, i com que va passar fa més de 18 mesos, gairebé fa 2 anys, és evident que no té res a veure amb el malaurat suïcidi de la noia. No li sembla, inspector?
11: No, senyor. Jo no estic d'acord amb vostè en això.
3: Per què no?
11: Perquè el que li va passar aleshores potser va determinar el que li va passar després. I el que li va passar després potser la va conduir al suïcidi. Una cadena d'esdeveniments.
3: Sí, vaja, si s'ho mira així, sí que té una mica de raó. Amb tot, jo no puc admetre que hi tingui cap responsabilitat. Si tots fóssim responsables de tot el que li passés a tothom amb qui haguéssim tingut alguna relació, fora esgarrifós, no troba?
11: Sí, esgarrifós.
3: Seria una situació insuportable, oi?
9: Caram, sí. Ja ho deies tu, pare. Un home ha de procurar per ell mateix, si no passa...
3: Sí, bé, però no cal pas que insistim.
11: Insistir en què?
3: Bé, abans d'arribar a vostè, he donat a aquests nois uns quants bons consells. D'això, aquesta noia, Eva Smith, ara la recordo força bé. Era una noia viva i bonica, de pagès, suposo, i feia més d'un any que treballava en un dels nostres tallers. Era una bona treballadora, i tant. De fet, el capatàs em va dir que estava a punt d'ascendir-la a un lloc que en diem cap d'operaris, al capdavant d'un grupet de noies. Però a l'agost, quan van tornar de vacances, estaven totes molt inquietes i tot d'una van decidir demanar més diners. Cobraven una mitjana de 22 xílings i 6 penics, que no era ni més ni menys del que generalment paga el nostre ram. Volien que els apugéssim les primes perquè es poguessin treure una mitjana d'uns 25 xílings a la setmana. Vaig negar-m'hi, naturalment.
11: Per què?
3: M'ha preguntat per què.
11: Sí? Per què s'hi va negar?
3: Home, inspector, no veig que li hagi donat explicacions de com porto la meva empresa. O sí?
11: Miri, potser sí.
3: No m'agrada el seu to.
11: Perdoni, però vostè m'ha fet una pregunta.
3: I abans vostè me n'havia fet una altra, una pregunta totalment innecessària.
11: El meu deure és fer preguntes.
3: Doncs el meu deure és aconseguir que els costos laborals no pugin. I si hagués cedit a les seves exigències de primes noves, els nostres costos laborals haurien augmentat d'un 12%. Ha quedat satisfet? Per això li vaig negar. Vaig dir que no podia ni considerar-ho. Nosaltres pagàvem les primes habituals i, si no els agradava, ja se'n podien anar a treballar a un altre lloc. Som en un país lliure, vaig dir.
9: No, no és un país lliure si no te'n pots anar a treballar en un altre lloc.
11: Això mateix.
3: Mira, Eric, tu no t'hi fiquis. Encara no havies començat a treballar a l'empresa quan això va passar. De manera que vam fer vaga. No va durar gaire, naturalment.
5: No és gens estrany si va ser després de les vacances, no? Devien tenir les butxaques ben escurades. Ja sap com són.
3: Exacte, Gerald. La majoria les hi tenien. I la vaga també es va ofegar al cap d'una o dues setmanes. Una cosa penosa. Bé, vam consentir que tornessin totes, amb les primes velles. Fora de les 4 o 5 que estaven al capdavant del grup, les que havien començat la gresca. Hi vaig anar jo en persona i els hi vaig dir que toquessin el 2. I aquesta noia, Eva Smith, era una d'elles. Havia dit moltes coses, massa coses. I, per tant, havia de marxar.
5: Vostè no podia fer cap altra cosa?
9: Sí que podia. Se la podia haver quedat en lloc de fer-la fora. Va tenir mala sort.
3: Això són ximpleries. Si no talles en sec aquesta mena de gent, aviat et demanen la lluna.
5: I tant.
11: Potser sí, però fet i fet. És millor que la demanin que no que la robin.
3: Escolti, inspector, com ha dit que es deia?
11: Gull. G-O-O-L-E. Gull.
3: S'entén bé amb el cap de policia, el coronel Roberts?
11: No el veig gaire.
3: Potser li hauria d'advertir que és un vell amic meu i que el veig bastant sovint. De vegades juguem plegats a golf al West Bramley.
11: Jo no hi jugo, a golf.
3: No m'esperava pas que hi jugués.
9: Hosti, quina pena. Això d'aquesta noia, de l'Eva Smith. I per què no podien demanar més salari elles? Nosaltres bé demanem els preus més alts possibles. I no entenc per què se l'havia de fer fora només perquè era una mica més viva que les altres. Tu mateix has dit que era una bona treballadora. Jo l'hauria deixat quedar, pare.
3: Mentre continuïs tenint el cap ple de pardals, mai no li podràs dir a ningú que es quedi o que se'n vagi. I és hora que aprenguis a assumir algunes responsabilitats. Sembla que això, a la vida, a les millors escoles privades i a la universitat, no t'ho ha ensenyat.
9: Bé, però l'inspector no cal que li expliquem tot això, no trobes?
3: No veig que haguem de dir res més a l'inspector. De fet, jo no li puc explicar res. Vaig dir-li a la noia que toqués el 2 i ella va marxar. Ja no vaig saber res més. En té alguna idea de què li va passar després? Es va ficar en algun embolic? Es va dedicar a la mala vida?
11: No, no es va dedicar exactament a la mala vida.
6: Papà, Gerald, què dieu de la vida? Ai, perdó, no ho sabia. La mamà volia que us preguntés per què no veníeu al saló.
3: Vindrem en un no-res, ja acabàvem.
11: Em sembla que no.
3: No hi ha res més a dir, ja ho sap. Li ho acabo d'explicar.
6: De què parleu?
3: No té res a veure amb tu, Sheila. Vés-te'n.
11: No, esperi. Esperi un moment, senyoreta Birling.
3: Miri, inspector, això ho trobo gratuït i impertinent. Hauré d'informar de vostè als seus superiors. Ja li he dit tot el que sabia, i no em sembla gaire important. I no hi ha cap raó que justifiqui que hagi de barrejar la meva filla en una cosa tan desagradable.
6: Quina cosa? Què ha passat?
11: Sóc inspector de policia, senyoreta Birling. Aquesta tarda, una noia ha begut desinfectant i avui al vespre, després d'unes quantes hores de patiment atroç, ha mort a l'hospital.
6: Que horrorós! Ha estat un accident.
11: No volia continuar vivint. No ha pogut aguantar més.
3: Bé, però no em digui que és perquè jo la vaig acomiadar de la meva empresa fa gairebé 2 anys.
9: Potser va començar tot aleshores.
6: La vas fer fora, papà?
3: Sí, aquesta noia havia portat problemes a la fàbrica. Jo tenia força raons.
5: Sí, jo també ho penso. Nosaltres hauríem fet el mateix. No facis aquesta cara, Sheila.
6: Perdoneu, però és que no em puc treure del cap aquesta noia. Ella s'ha matat d'una manera tan horrorosa. Jo era tan feliç aquesta nit. Ai, tant de bo que no m'ho haguéssiu dit. Com era? Molt jove.
11: Sí, 24 anys.
6: Guapa.
11: Quan l'he vist avui, no era guapa. Però ho havia estat. Molt guapa.
3: Ja n'hi ha prou.
5: No veig que el porti enlloc aquest interrogatori, inspector. El que importa és el que li va passar d'ençà que va deixar la fàbrica del senyor Birling.
3: Evidentment. Jo ja ho he insinuat fa una estona.
5: I nosaltres no el podem ajudar perquè no ho sabem.
11: N'estan segurs que no en saben res? Ningú de vostès?
3: Insinua que algun d'ells en sap alguna cosa, d'aquesta noia?
11: Sí.
3: No m'ha vingut a veure només a mi, doncs?
11: No.
3: Vaja, jo, naturalment, si ho hagués sabut abans, no li hauria dit que era un impertinent i que el denunciaria als seus superiors. M'entén, oi, inspector? Em semblava que, per alguna raó que només vostè en tenia, exagerava molt la importància de la petita informació que jo li podia donar. Disculpi'm, ara és diferent. N'estàs segur de les seves proves?
11: D'algunes, sí.
3: No puc creure que siguin de gaire rellevància.
11: La mort de la noia és rellevant.
6: Què vol dir amb això? Parla com si fóssim responsables de la noia...
3: Espera't un moment, Sheila. Au, inspector, potser fora millor que vostè i jo ho discutíssim tot plegat tranquil·lament en un racó.
6: Per què? Amb tu ja acabat. Pel que diu ara li toca un de nosaltres.
3: Sí, i jo us ho intento arreglar assenyadament.
5: Doncs per mi no cal que arregli res. Mai no n'he conegut cap, Eva Smith.
9: Jo tampoc.
6: Com es deia? Eva Smith?
5: Sí.
6: No l'havia sentit mai, aquest nom.
5: I ara què farà, inspector?
11: El mateix que pensava fer abans, senyor Croft. Ja els he dit que, com la majoria de noies així, feia servir més d'un nom. Encara era Eva Smith quan el senyor Birling la va fer fora perquè volia 25 shillings a la setmana en lloc de 22 i 6 penics. Però després va deixar de ser Eva Smith. Potser ja n'estava farta.
9: No la culpo.
6: Papa, trobo que va ser una cosa molt mesquina. Això potser li va espatllar la vida.
3: Això són rocades. Inspector, sap què li va passar a aquesta noia després de deixar la meva fàbrica?
11: Sí. Es va quedar 2 mesos sense feina. Els seus pares eren morts, tots dos, i per tant no podia tornar a casa. I no havia pogut estalviar gaire de tot el que li havia pagat Birling & Company. Per això, al cap de 2 mesos, sense feina, sense ingressos, estant a dispesa, sense cap parent que la pogués ajudar, 4 amics, sola, mig morta, de gana, estava desesperada.
6: No m'estranya. Quina mala sort.
11: A totes les ciutats i els pobles grans d'aquest país hi ha moltes noies que viuen una vida així, senyoreta Birling. Si no hi fossin, les fàbriques i els magatzems no sabrien on buscar mà d'obra barata. Pregunti-ho al seu pare.
6: Però aquestes noies no són mà d'obra barata. Són persones.
11: De tant en tant a mi també em passa pel cap, això, sí. De fet, se m'acudeix que de vegades ens aniria molt bé posar-nos al lloc d'aquestes noies que rumien els seus dormitoris petits i llardosos com faran allargar els quatre penics que tenen.
6: Sí, crec que ens aniria molt bé. Però què li va passar després?
11: Doncs miri, va tenir un cop de sort magnífic. La van agafar en una botiga. És més, una bona botiga. Millworth.
6: Millworth? Nosaltres hi anem. De fet, aquesta tarda hi he estat. Per tu, Gerald.
5: Magnífic.
6: Sí, va estar de sort que l'agafessin a Millworth.
11: Això és el que ella va pensar. Resulta que al començament del desembre d'aquell any, el 1910, hi va haver una gran passa de grip i a Millworth, de sobte, es van trobar curts de personal. Aquesta va ser la seva oportunitat. Sembla que li agradava treballar-hi. Era un bon canvi després de la fàbrica. Li encantava moure's enmig d'una roba tan bonica, sens dubte. I li va semblar que ara començava tot de bell nou. Ja es pot imaginar com se sentia.
6: Sí, és clar.
3: I aleshores es va buscar problemes, suposo.
11: Al cap d'un parell de mesos, quan ja se sentia agradablement segura, van dir-li que havia de plegar.
3: No feia bé la feina?
11: La seva feina rutllava sense cap problema. Ho van reconèixer.
3: Alguna cosa bé no devia rutllar.
11: Ella només va saber que una clienta s'havia queixat d'ella i que per això havia de plegar.
6: Quan va ser això, inspector?
11: A les acaballes de gener de l'any passat.
6: Com era aquesta noia?
11: Si vol acostar-se, li ensenyaré.
2: L'inspector es separa de la resta. Sheila s'hi apropa. Ell treu la fotografia. Sheila se la mira fixament. Fa un petit crit en reconèixer la noia. Fa un sanglot mig sufocat i surt corrents de la sala menjador. L'inspector, impertèrrit, es torna a ficar la fotografia a la butxaca.
3: Què li passa?
9: Ha reconegut la noia de la fotografia, oi que sí?
11: Sí.
3: Per què diantre amoïna la meva nena així?
11: No he estat jo, senyor Birling. S'ha amoïnat tota sola.
3: Bé, però per què? Per què?
11: No ho sé, encara no. Ja ho esbrinaré.
3: Doncs si no li fa res, primer ho esbrinaré jo.
5: Vol que vagi a parlar-hi?
3: No, deixa-m'ho fer a mi. També he de parlar amb la meva dona, li he de dir què passa. Avui celebràvem una encantadora reunió de família i vostè l'ha transformada en un desagradable malastre. No li sembla?
11: Això mateix, més o menys, és el que pensava jo fa una mica, més d'una hora, quan era a l'hospital contemplant les restes mortals d'Eva Schmidt. Una vida ben esperançadora, he pensat, i algú l'ha transformada en un desagradable malastre.
3: Torno de seguida.
5: M'agradaria donar un cop d'ull a la fotografia, inspector.
11: Tot al seu moment.
5: No entenc per què.
11: Ja has sentit què he dit abans. Mai més d'una persona i una pista alhora. Si no, parlaríem tots al mateix temps i no sabríem on som. Si m'ha de dir res, senyor Croft, aviat en tindrà l'oportunitat.
5: Bé, no crec que jo...
9: Miri, jo ja n'he tingut prou, inspector.
11: Potser sí.
9: Perdoni, però ja ho sap, estàvem celebrant una petita festa. He begut unes quantes copes de vi i força xampany i tinc bastant mal de cap. I com que aquí em sembla que només destorbo, potser que me'n vagi a dormir, que descansaré.
11: Doncs a mi em sembla que és millor que es quedi.
9: I per què?
11: Li pot resultar menys molest. Si se'n va a dormir, potser s'haurà de tornar a llevar de seguida.
5: Vostè és cada cop més implacable, oi, inspector?
11: Probablement. Però si vostès em donen facilitats, jo també els en donaré.
5: Al capdavall, som uns ciutadans respectables, no pas uns criminals.
11: De vegades no hi ha tanta diferència com vostè es pensa, senyor Croft. Sovint, si depengués de mi, no sé on posaria la línia divisòria.
5: Sortosament. No depèn de vostè, no li sembla?
11: No depèn de mi. Però algunes coses sí que depenen de mi. Aquesta mena d'investigacions, per exemple.
6: Escolti, jo...
11: I doncs, senyoreta Birling?
6: Vostè ha sabut sempre que havia estat jo, oi?
11: Intuïa que podia ser per una cosa que va escriure la noia.
6: Li he dit al meu pare. A ell no li ha semblat que n'hi hagués per tant. Però quan va passar em vaig sentir com una miserable. I ara em sento molt pitjor. Va ser molt important per ella?
11: Sí, temo que sí. Va ser l'última feina fixa que va tenir. Quan la va perdre, i no en va saber mai la raó, va decidir que potser li convenia provar un altre tipus de vida.
6: En sóc de debò responsable, doncs.
11: No del tot. Després d'això encara li van passar moltes altres coses. Però vostè n'és parcialment culpable, com el seu pare.
9: Però què vas fer, Sheila?
6: Vaig anar a veure el director de Millworth i li vaig dir que si no feien fora aquella noia, jo mai no hi tornaria. i que convenceria la mare perquè hi tanqués el seu compte.
11: Per què ho va fer?
6: Perquè havia perdut els estreps.
11: I què havia fet la noia perquè vostè perdés els estreps?
6: Mentre mirava el mirall, la vaig enxampar que somreia la seva ajudant i em va fer enrabiar. De fet, ja estava de mal humor.
11: I era culpa de la noia?
6: No, de fet no, era culpa meva. Molt bé, Gerald, no cal que em miris d'aquesta manera. Almenys intento dir la veritat. I suposo que tu també has fet coses de les quals t'avergonyeixes.
5: Mai no he dit que no. No entenc per què em dius aquestes coses.
11: Deixa-ho córrer, deixa-ho córrer, ara. Ja en parlarem després. Què va passar?
6: Hi havia anat a emprovar-me una cosa. Era idea meva. La mare creia que no m'anava bé i l'ajudant d'aquesta noia tampoc. Però jo vaig insistir. Tan bon punt ho vaig emprovar, em vaig adonar que tenien raó. No m'anava gens bé. Feia una bola fila amb allò. Doncs bé, quan la noia va dur el vestit de l'obrador, l'ajudant, la senyoreta Francis, li va preguntar alguna cosa i la noia, per ensenyar-nos què volia dir, va alçar el vestit com si el dugués posat. I a ella li queia bé. Tenia just el cos que calia i jo no. A més, era una noia molt guapa, uns ulls negres i grossos, i això no hi va ajudar gens. Bé, quan em vaig emprovar el vestit i em vaig emmirallar i em vaig adonar que m'havia equivocat, vaig enxampar la noia que somreia la senyoreta Francis com si li digués «Oi, que està horrorosa!» i em vaig enrabiar moltíssim. Vaig ser molt maleducada amb totes dues. I després vaig anar a veure el director i li vaig dir que aquella noia era molt impertinent. I... ah, com podia saber què passaria després? Si hagués estat una noieta desgraciada i senzilla, no crec que ho hagués fet. Però era molt guapa i semblava que sabia sortir-se'n sense problemes. No la podia planyar.
11: De fet, senyoreta Birling, d'alguna manera es pot dir que es va sentir gelosa d'ella.
6: Sí, suposo que sí.
11: I per això va fer servir el poder que tenia, com a filla d'una bona clienta i també d'un home molt conegut a la ciutat, per castigar la noia tan sols perquè l'havia fet sentir gelosa?
6: Sí, però en aquell moment no em va semblar que fos una cosa tan terrible. Que no ho entén. I si ara la pogués ajudar, la pogués...
11: Sí, però no pot. És massa tard. És morta.
9: Déu meu, Sheila, va ser molt injusta. Pensar que ella només...
6: Calla, Eric! Ja ho sé, ja ho sé. És l'única vegada que he fet una cosa així. I mai més no ho tornaré a fer a ningú. He notat que Milwards de vegades em miren d'una manera... Aquesta tarda i tot ho he notat. I suposo que hi ha qui se'n recorda. Ara penso que no hi podré tornar mai més. Ai, per què havia de passar això?
11: Això mateix és el que m'he preguntat aquest vespre quan mirava aquesta noia morta. I després m'he dit... Bé, intentaré entendre per què ha passat. I per això sóc aquí. I per això no penso anar-me'n fins que no sàpiga tot el que va passar. Eva Smith va perdre la seva feina a Birling & Company perquè la vaga va fracassar i estaven decidits a que no n'hi hagués cap altra. Finalment va trobar una altra feina. No sé quin nom devia fer servir. La feina va ser en una botiga important i va haver de plegar perquè vostè estava enfadada amb vostè mateixa i li van colomar l'enfadament a ella. Va haver d'intentar una altra cosa i per això el primer que va fer va ser adoptar el nom de Daisy Renton.
5: Com diu?
11: He dit que va adoptar el nom de Daisy Renton.
5: No et fa res que faci un glob, oi, Sheila?
6: No.
11: Senyoreta Birling, on és el seu pare?
6: Ha anat al saló a explicar-li a la mare què passa aquí. Eric, acompanya l'inspector al saló. I doncs, Gerald?
5: I doncs què, Sheila?
6: Com és que coneixies aquesta noia, Eva Smith?
5: No la coneixia.
6: Doncs Daisy Renton és el mateix.
5: Com vols que la conegués?
6: No siguis estúpid. No tenim gaire temps. Quan ha dit el seu altre nom, t'has descobert de seguida.
5: Molt bé. La coneixia. Deixem-ho en això.
6: No podem deixar-ho en això.
5: Mira, escolta, maca...
6: No, això no et servirà de res. Tu no tan sols la coneixies, sinó que la coneixies molt bé. Si no, no hauries fet cara de sentir-te tan culpable. Quan la vas conèixer? Va ser després de deixar Milwards? Quan va canviar de nom, com ha dit l'inspector, i va començar a fer un altre tipus de vida? Que la veies sovint, la primavera i l'estiu passats? Quan a mi gairebé no em venies a veure mai i deies que tenies tanta feina? La veies? Sí, I tant que sí.
5: Perdona'm, Sheila, però tot es va acabar l'estiu passat. No l'he vista des de fa almenys 6 mesos. Jo no hi tinc res a veure amb tot això del suïcidi.
6: Jo em pensava el mateix fa mitja hora.
5: I no hi tens res a veure, ni tu ni jo. Per això, per l'amor de Déu, no li diguis res a l'inspector.
6: De tu i la noia?
5: Sí, podem evitar que ho sàpiga.
6: Per què? Ho deus dir de broma. Ell ja ho sap. I tant que ho sap. I em fa por pensar quantes coses sap que nosaltres encara no sabem. Ja ho veuràs. Ja ho veuràs.
2: En els últims instants de la conversa entre Sheila i Gerald, l'inspector ha aparegut a la porta d'entrada de la sala menjador. Té tot un aire inquietant. Es mira els dos joves de forma insistent i perspicaç.
11: I doncs, què, senyor Croft?
6: Ho veus, Gerald? Què t'he dit?
5: Inspector, em sembla que hauria d'estalviar la senyoreta Birling aquest interrogatori. No li ha de dir res més. Ha tingut un dia llarg, mogut i cansat. Celebràvem el nostre prometatge, ja ho sap. I ara és evident que ja n'ha tingut prou. No pot més. Ja l'ha sentida.
6: Vol dir que estic histèrica.
11: I ho està?
6: Probablement.
11: Bé, doncs jo no vull pas retenir-la. No tinc més preguntes per a vostè.
6: No, però no les acabades, les preguntes, oi?
11: Naturalment no.
6: Ho veus, Gerald? Aleshores em quedo, inspector.
5: Per què t'has de quedar? De segur que serà desagradable i que t'amoïnarà.
11: I vostè pensa, senyor Croft, que les coses desagradables i que puguin amoïnar no s'haurien d'explicar a les noies, suposo.
5: Si és possible, no.
11: Doncs coneixem una noia a qui les hi van explicar. No li sembla?
5: Suposo que això m'ho he buscat.
6: Compte, no et busquis més coses, Gerald.
5: Només volia dir, per què et quedes si no t'agrada?
6: Per a mi ja no pot ser pitjor del que ha estat. I pot ser millor.
5: Ja ho veig.
6: Què veus?
5: Tu ja ho has passat. I ara vols veure com ho encaixa algú més.
6: O sigui que penses que jo sóc així. Sort que ho he sabut a temps, Gerald.
5: No volia dir...
6: Sí, que... sí que ho volies dir. I si m'estimessis de debò, no ho hauries dit. Has sentit aquesta bonica anècdota meva. Vaig fer que despatxessin aquesta noia de Millwards. I ara has decidit que, evidentment, he de ser una persona egoista i venjativa.
5: Això ni ho he dit ni ho he insinuat.
6: Doncs per què has dit que volia veure com ho encaixa algú més? Jo això no ho vull de cap manera.
5: Molt bé. Perdona.
6: Sí, però tu no em creus. I és molt mal moment per no creure'm.
11: Permeti'm, senyoreta Birling. Senyor Croft, jo li puc dir per què la senyoreta Birling es vol quedar i per què diu que potser serà millor per ella fer-ho. Aquest vespre s'ha mort una noia. Una noia guapa i viva, que no havia fet mai mal a ningú. Però s'ha mort molt desgraciada, patint, odiant la vida.
6: No, si us plau! Ja ho sé! Ja ho sé i no puc parar de pensar-hi.
11: Ara, la senyoreta Birling ja ha entès què li va fer a aquesta noia. Se'n sent responsable. I si ara se'n va i no sent res més... Aleshores es pensarà que és del tot culpable. Es quedarà sol amb la seva responsabilitat tota la nit i demà a la nit.
6: Sí, això mateix. I sé que sóc culpable. I estic desesperadament penedida. Però no puc creure. No vull creure que només sigui culpa meva. Que al final ella... Que al final ella se suïcidés. Seria massa horrorós.
11: Ja ho veuen. S'ha de compartir. I si no hi ha res més... Haurem de compartir la culpa.
6: Sí, és veritat. Sap, inspector? A vostè no l'entenc.
11: No en té cap necessitat, senyoreta Birling.
2: Es produeix un silenci expectant. L'inspector i Sheila es miren fixament. Ella està, però, plena de dubtes. Entra a la sala menjador molt segura de si mateixa la senyora Birling. Està clar que es tracta d'una dona enèrgica i com que no sap ben bé què està passant, sembla una mica fora d'ambient.
7: Bona nit, inspector.
11: Bona nit, senyora.
7: Soc la senyora Birling. El meu marit m'acaba de dir que era aquí i per bé que ens encantarà explicar-li tot el que vulgui saber, em sembla que no el podem ajudar gaire.
6: No, mare, si us plau.
7: Què passa, Sheila?
6: Ai, ja sé que sembla una ximpleria, però...
7: El què?
6: Ai, mira que m'ha semblat que començaves molt malament
12: I temo que no diguis o facis alguna cosa de la qual després te n'hagis de penedir.
7: No entenc de què parles, Sheila.
12: Tots hem començat així, molt segurs, molt compleguts amb nosaltres mateixos, fins que ha començat a fer-nos preguntes.
7: Sembla que ha impressionat molt aquesta nena, inspector.
11: Acostuma a passar amb els joves. Són més impressionables.
7: Fas cara de cansada, maca. Em sembla que te n'hauries d'anar a dormir. I oblidar tot això tan absurd. Demà al matí...

0: calor l'esfondrarà. I aleshores serà molt pitjor.
1: No t'entenc. Vostè sí, inspector?
2: Sí. I té raó.
1: Què diu?
2: He dit que sí, que l'entenc. I que té raó.
1: Això ho trobo una mica impertinent, inspector. Es pot saber què et passa, Sheila?
0: No ho sé. Potser és que impertinent és una paraula molt estúpida.
1: Sigui com sigui, a mi més...
0: Però, mare, per ara que hi ets a temps.
1: Si insinues que l'inspector es pot haver sentit ofès...
2: No, senyora. Jo mai no m'ofenc.
1: M'alegra saber-ho. Però he d'afegir que em sembla que nosaltres tenim més raons per sentir-nos ofesos.
2: Deixem-ho córrer, això de les ofenses, d'acord?
3: Em sembla que és millor.
0: A mi també.
1: Ara hi parlo jo amb l'inspector, si no us fa res. Ja veig que potser es veu forçat a fer una investigació, però li he de dir que fins ara sembla que la porta d'una manera molt peculiar i ofensiva. Ja deu saber, naturalment, que el meu marit va ser alcalde fa només 2 anys i que encara és membre del Tribunal Local de Justícia.
3: Senyora Birling, l'inspector ja ho sap, tot això, i no crec que sigui gaire bona idea recordar-li.
0: Això és una bogeria. No, mare, no, si us plau, no segueixis.
2: Per cert, i el senyor Birling?
1: Torna de seguida. Ara parla amb el meu fill Eric, que està incomprensiblement excitat.
2: Què li passa?
1: Em sembla que potser ha begut massa aquest vespre. Fèiem una petita celebració i...
2: Que no hi està acostumat a veure?
1: No. És clar que no. És només un nen?
2: No. No és un nen. És un xicot. Hi ha xicots que veuen massa.
0: I Eric és un d'ells.
1: Sheila!
0: No vull pas ficar el pobre Eric en cap embolic. Probablement ja s'hi fica sol. Però de debò, ja n'hi ha prou de farsa estúpida. Ara no és el moment de pretendre que Eric no està acostumat a veure. Fa 2 anys que no para de veure.
1: Això no és veritat. Tu el coneixes, Gerald, i tu ets un home. De segur que saps que no és veritat.
2: I doncs, senyor Croft, què hi diu?
3: Temo que és veritat, sap? De fet, no l'he vist gaire, fora d'aquesta casa, però... Bé, he deduït que veu molt.
1: Ja has hagut de triar aquest moment per dir-m'ho.
0: Sí, és clar que sí. Volia dir això quan parlava de construir una paret que de segur que s'esfondrarà. Ho fa tot molt més difícil de pair.
1: Però ets tu, i no l'inspector, qui ho fa difícil de pair.
0: Sí, però que no ho veus. Es nota que encara no t'ha mirat fixament a tu.
1: Inspector, si és necessari, m'encantarà respondre totes les preguntes que vulgui fer-me. Tot i que, naturalment... No sé absolutament res d'aquesta noia.
2: Ja ho veurem, senyora Birling.
4: Està bé, com vulguis. He intentat convèncer Eric perquè se n'anés a dormir, però no vol. Diu que vostè li ha dit que no hi vagi. És veritat?
2: Sí, és veritat.
4: Per què?
2: Perquè hauré de parlar amb ell, senyor Birling.
4: No veig per què. Però si ha de parlar, li suggereixo que ho faci ara. Faci-la entrar i acabi d'una vegada. I després deixi'l marxar.
2: No, encara no puc. Em sap greu, però s'haurà d'esperar.
4: Vinga, inspector, miri que...
2: Ha d'esperar que li toqui.
0: Ho veus, mare?
1: No ho veig. I calla, Sheila, si us plau.
4: Inspector, ja li he dit abans que no m'agrada ni el seu to ni la manera com porta aquesta investigació. I no penso donar-li gaire més corda.
2: No, si no me n'ha de donar gens de corda.
0: No, és ell qui ens dona corda. Perquè ens puguem penjar.
4: Què li passa a aquesta nena?
1: Està massa excitada i no vol marxar. Au, vinga, inspector. Què vol saber?
2: El mes de gener de l'any passat, aquesta noia, Eva Schmidt, va haver de plegar de Millwards perquè la senyoreta Birling va insistir que la despatxessin. I aleshores va deixar de ser Eva Schmidt. L'Eva Schmidt, que buscava una feina, i va adoptar el nom de Desi Renton amb unes altres idees. Senyor Croft, quan la va conèixer?
4: Com?
1: Què diu?
3: D'on ha tret que la coneixia?
0: És inútil, Gerald, perds el temps.
2: Quan he esmentat el nom de Desi Renton, s'ha vist molt clar que vostè l'havia conegut. S'ha descobert de seguida.
0: I tant.
2: Però tant és, eh? Jo ja ho sabia. Quan i on la va conèixer?
3: Molt bé. Vostè mana. La vaig conèixer algun dia de març de l'any passat al bar del Palace. Vull dir, el cabaret Palace, aquí a Bramley.
0: Vaja, no ens pensàvem pas que volguessis dir el Buckingham Palace.
3: Gràcies, Sheila. Ja veig que m'ajudaràs molt. Tu ja has dit el que havies de dir i això de segur que et desagradarà.

0: què diantre no ens deixes fer nosaltres, doncs?
1: No em convencereu pas. Vull saber què li passa exactament a un home que diu que té tanta feina a la fàbrica que li costa trobar temps per venir a veure la noia de qui teòricament està enamorat. No m'ho perdria per res del món.
2: Sí, senyor Croft. El bar del cabaret Palace, sí.
0: Una nit vaig anar-hi, per casualitat, després d'un dia molt llarg i avorrit. I com que l'espectacle no era gaire esplèndid, vaig baixar al bar a beure una copa. És un dels llocs que freqüenten les dones de la vida.
3: Les dones de la vida?
4: Sí, sí, però no veig que porti enlloc que toquem aquest tema. Sobretot per Sheila.
3: Seria molt millor que Sheila no sentís aquesta història.
1: Però és que oblides que teòricament jo m'he compromès amb l'heroi d'aquesta història? Continua, Gerald. Vas baixar al bar, que és un dels llocs que freqüenten les dones de la vida?
0: M'agrada que et diverteixis a càrrec meu.
2: Vinga ja, senyor Croft. Què va passar?
0: No tenia intenció de quedar-m'hi gaire estona. No m'agraden gens aquelles dones de mirada dura i cara pensida. Però aleshores vaig fixar-me en una noia que semblava diferent. Era molt guapa, uns cabells castanys suaus i uns ulls grans i negres. Déu meu!
2: Què li passa?
0: Perdó, vaja... De sobte m'he adonat, he entès de debò, que és morta.
2: Sí, és morta.
1: Probablement l'hem morta entre tots.
3: Sheila... No diguis bestieses.
1: Ja ho veuràs, mare.
2: Continuï, senyor Croft.
0: Era jove i fresca i encantadora, i allà baix no hi pintava absolutament res. I era evident que no s'ho passava gaire bé. El vell John McGarthy, mig borratxo i amb els ulls sortits, l'havia raconada en un angle amb la seva carcassa obscena.
3: No cal que siguis tan desagradable. I segurament no deus pas estar parlant del conseller municipal McGarthy, oi?
0: I tant que sí. És un faldiller famós, a més d'un dels borratxos de més mal anomenada de Bramley.
2: Sí, és veritat.
3: Vaja, caram. El conseller McGarthy. Ho he de reconèixer. Avui sí que haurem après coses.
1: I tant que sí. Però això del fastigós McGarthy ho sap tothom. Una noia que conec l'havia de veure una tarda a l'Ajuntament i se'n va sortir només amb la brusa estripada.
4: Sheila!
2: Senyor Croft, continuï, si us plau.
0: La noia es va adonar que m'hi fixava i aleshores em va fer una mirada que gairebé equivalia a un crit d'auxili. Jo m'hi vaig acostar i li vaig dir a John McGarthy alguna beneiteria, que el director volia parlar amb ell o alguna altra cosa per l'estil, el vaig fer desaparèixer. I després li vaig dir a la noia que si no volia que la molestessin més, que em permetés treure-la d'allí. De seguida va dir que sí.
2: On van anar?
0: Vam anar a l'Hotel County, que jo sabia que aquella hora de la nit estaria tranquil, i vam beure una copa o dues, i vam parlar.
2: Va beure molt, ella, aquella nit?
0: No, només a beure un porto amb llimonada o una barreja semblant. Només volia parlar i una mica d'amabilitat, i em vaig adonar que els atacs de John McGarthy l'havien trasbalsada força. No m'estranya.
2: Va parlar d'ella?
0: Sí. Li vaig fer unes quantes preguntes. Em va dir que es deia Daisy Renton, que els seus pares eren morts, que provenia d'algun indret que no era Bramley. També em va explicar que havia treballat en una fàbrica d'aquí i que havia hagut de plegar després d'una vaga. També va dir alguna cosa d'una botiga, però no va dir quina, i me'n va fer una explicació premeditadament vaga. No vaig agafar cap detall precís del seu passat. Volia parlar d'ella mateixa, perquè li va semblar que a mi m'interessava i perquè era amable, però alhora volia ser Daisy Renton i no Eva Smith. De fet, abans d'aquest vespre jo no l'havia sentit mai, aquest nom. Però sí que se li va escapar, tot i que ella no ho volia, que estava desesperadament escurada i que aleshores mateix tenia gana. Vaig demanar al personal del county que li fessin una mica de menjar.
2: Senyor Croft, després va decidir mantenir-la, que fos la seva amant?
3: Què?
1: Naturalment, mare. Era evident des del principi. Continua, Gerald. No t'amoïnis per la mare.
0: Vaig descobrir no aquella nit, sinó dues nits després, quan ens vam tornar a trobar. Aquesta vegada no va ser per casualitat, naturalment. Que de fet no tenia ni un penic i que eren a punt de fer-la fora de la miserable habitació on vivia. Resulta que un amic meu, Charlie Brunswick, se n'havia anat al Canadà 6 mesos i m'havia deixat la clau d'un magnífic pis que tenia, a Morgan Terres. M'havia demanat que el vigilés i l'havia recalcat que si volia el fer servir. Així doncs, vaig insistir a Daisy que es mudés a aquest pis i vaig fer-li acceptar uns quants diners perquè s'organitzés les coses. Inspector, vull que entengui que no li vaig instal·lar per fer-li l'amor. La vaig convèncer que anés a Morgan Terres perquè em feia pena i perquè no m'agradava la idea que tornés al bar del Palace. No li vaig demanar res a canvi.
2: Sí, sí, molt bé, molt bé.
1: Però per què li ho dius a ell? M'ho hauries de dir a mi?
0: De fet, suposo que sí. Perdona'm, Sheila. D'alguna manera...
1: Ja ho sé. D'alguna manera t'hi obliga.
2: Però, senyor Croft, van ser amants?
0: Sí. Suposo que era inevitable. Era jove i guapa i afectuosa i m'estava profundament agraïda. De sobte em vaig convertir en la persona més important de la seva vida. Ho entenen?
2: Sí, sí, sí. Era una dona. Estava sola. Senyor Croft, no estava enamorat?
1: Això mateix li anava a preguntar.
4: Inspector, protesto perquè...
2: Per què? De què vol protestar, vostè? Va ser vostè qui va treure la noia al carrer.
4: Bé, però jo només vaig fer el mateix que hauria fet qualsevol empresari. I volia dir que protesto per la manera com fa escoltar tot això a la meva filla. Una noia soltera que...
2: Que la seva filla no viu pas a la lluna. També és aquí, a Bramley.
1: Sí, i va ser per culpa meva que la noia va perdre la seva feina a Millwards. I teòricament m'he compromès amb Gerald. I no sóc una nena, oi? Tinc dret a saber-ho. N'estaves enamorat, Gerald?
0: És difícil de dir. Jo no sentia per ella el que ella sentia per mi.
1: Naturalment que no. Tu eres el seu príncep meravellós. Això et devia encantar, Gerald.
0: Molt bé. Em va encantar un temps. A quin home no li hauria encantat?
1: Probablement és la millor cosa que has dit en tot el vespre. Almenys és sincer. L'anaves a veure cada nit?
0: No. No. Quan aquella època et deia que tenia molta feina a la fàbrica, no era del tot mentida. Tenia molta feina. Però sí, naturalment, la vaig veure moltes vegades.
3: No em sembla que ens faci cap falta cap més detall d'aquesta història fastigosa.
1: A mi sí. De fet, encara no en sabem cap detall.
0: Doncs no en sabràs cap. Miri, senyora Birling, no va ser gens fastigós.
3: Jo ho trobo fastigós.
1: Sí, però al capdavall, tu no hi tens art ni part, no et sembla, mare?
0: Hi ha res més que vulgui saber? Que hagi de saber, inspector?
2: Sí. Quan es va acabar?
0: Li ho puc dir exactament. La primera setmana de setembre. Havia de marxar unes quantes setmanes per la feina i aleshores Daisy ja es va adonar que allò s'acabava. Ho vaig tallar definitivament abans de marxar.
2: Com s'ho va prendre?
0: Millor que no m'esperava. Va ser molt valenta.
1: Això et devia agradar.
0: No, no em va agradar. Va dir que mai no havia estat tan feliç, però que sabia que no podia durar, que no esperava que durés. No em va culpar gens. Ara li demanaria a Déu que m'hagués culpat. Potser no m'afectaria tant.
2: Va haver de marxar del pis?
0: Sí, ens vam entendre. A l'estiu havia estalviat uns quants diners. Vivia del que jo li donava, però gastava molt poc. I no va voler acceptar més diners meus. Però jo vaig insistir a donar-li un regal de comiat. Prou diners, tot i que no n'eren tants, perquè pogués acabar l'any.
2: Li va dir quines intencions tenia un cop vostè l'hagués deixada?
0: No, va negar-se a parlar d'això. Jo vaig deduir pel que havia dit una vegada o dues que se'n pensava anar de Bramley. No sé si ho va fer o no. Ho va fer?
2: Sí. Va marxar uns dos mesos. Algun indret de la costa.
0: Tota sola?
2: Sí, sí, sí. Em sembla que va marxar per estar sola, per estar tranquil·la, per recordar tot el que havia passat entre vostès.
0: Com ho sap, això?
2: Escrivia una mena d'esborrany de diari i deia que havia de marxar i estar tranquil·la i recordar perquè durés més. Pensava que mai no li havia passat una cosa tan maca i per això ho havia de fer durar.
0: Bé, doncs no la vaig tornar a veure i no li puc dir res més.
2: És tot el que volia que em digués.
0: En aquest cas, com que aquesta història m'ha trasbalsat més del que sembla i... Bé, m'agradaria estar sol una estona, li agrairia que em deixés marxar.
2: Marxar on? A casa?
0: No, no. Només sortiré. Passejareu una estona, si no els hi fa res. Ja tornaré.
2: Molt bé, senyor Croft.
1: Però per si de cas no te'n recordes. O decideixes no tornar, Gerald? Em sembla que t'hauries d'emportar aquest anell.
0: Bé, ja m'ho esperava.
1: Ara no em repugnes tant com fa mitja hora, Gerald. De fet, per alguna raó estranya, ara et respecto més que mai. Jo ja sabia que menties quan parlaves d'aquells mesos de l'any passat en què gairebé no et vaig veure. Hi havia alguna cosa sospitosa. I ara almenys has estat sincer. I crec que el que ens has dit sobre com vas començar a ajudar-la, només perquè et feia llàstima. De fet, va ser culpa meva que estigués tan desesperada quan la vas conèixer. Però això ha canviat les coses. Tu i jo no som les mateixes persones. Les mateixes persones que sopàvem asseguts aquí. Haurem de tornar a començar des del principi. Ens haurem de conèixer l'un a l'altre.
4: Au, Sheila, jo no el defenso. Però tu has d'entendre que amb els nois joves...
1: Notifiquis, si us plau, pare. Gerald ja m'entén i tu sembla que no.
0: Sí, jo t'entenc. Però ara torno, si em permeteu.
1: Molt bé.
3: Bé, vaja, no sé què vols que et digui. Em sembla que estem arribant al final d'aquesta història desgraciada.
0: A mi em sembla que no. Perdoneu.
1: Per cert, inspector, veig que ell no li ha ensenyat la fotografia de la noia.
2: No, no era necessari. I he pensat que era millor així.
3: Té una fotografia d'aquesta noia?
2: Sí, sí, senyora Birling. I val més que se la miri.
3: No veig cap raó perquè jo...
2: Probablement no, però val més que se la miri.
3: Molt bé.
2: Vingui aquí un moment. La reconeix, senyora Birling?
3: Doncs... no, no, no. Per què l'hauria de reconèixer?
2: Pot molt ben ser que últimament hagués canviat, però no em puc creure que canvies tant.
3: No l'entenc, inspector.
2: Vostè vol dir que prefereix no entendre'm, senyora Birling?
3: Vull dir això que he dit.
2: Doncs no em diu la veritat.
3: Què diu?
4: Miri, això no penso suportar-ho, inspector. Disculpi's de seguida.
2: Que em disculpi per què? Per complir amb el meu deure?
4: No, per fer-ho de manera tan ofensiva. Jo sóc un home públic i em
2: sembla... Sí, els homes públics, senyor Birling, tenen responsabilitats, a més de privilegis.
4: Possiblement, però vostè ningú no li ha manat que vingui a parlar-me de les meves responsabilitats.
1: Esperem que no. Però jo no sé què pensar.
3: Què vols dir amb això, Sheila?
1: Volia dir que no ens queda cap excusa per donar-nos aires de grandesa i que si ens queda una mica de seny, val més que no ho fem. El pare em va despatxar aquesta noia perquè demanava un sou decent. Jo encara la vaig enfonsar més. La vaig deixar al carrer només perquè estava empipada i ella era guapa. Gera la va fer servir de man i després, quan li va convenir, la va deixar a l'estacada. I ara tu fas veure que no l'has reconeguda a la fotografia. He d'admetre que no entenc per què l'havies de reconèixer. Però sé absolutament del cert per la cara que has fet que l'has reconeguda. I si tu no dius la veritat, per què s'ha de disculpar l'inspector? Que no ho veieu tots dos? Que ho acabareu d'espatllar tot.
4: Això era la porta.
3: Deu haver tornat Gerald.
2: O potser acaba de marxar el seu fill.
4: Ara ho miro.
2: Senyora Birling, vostè és membre, un membre de pes, de la Societat Benèfica Femenina de Bramley, cert?
3: Bé, jo...
1: Vinga, mare, per què no ho admets? Sí que ho és, inspector, per què?
2: És una organització on poden acudir les dones angoixades i amb problemes i demanar-hi diverses formes d'ajuda, oi que sí?
3: Sí. Hem fet molta feina útil ajudant casos dignes d'interès.
2: Hi va haver una reunió del comitè informatiu fa 2 setmanes?
3: Em sembla que sí.
2: Sap molt bé que sí, senyora Birling. Vostè la va presidir.
3: I si fos així, això a vostè què li importa?
2: Vol que li digui? Sense embuts?
4: Inspector, doncs sí. No, no ho entenc. Devia ser Eric.
3: Has pujat a la seva habitació?
4: Sí, i l'he cridat a tots dos replans. Devia ser Eric i hem sentit marxar.
3: Que ximple. On deu haver anat?
4: No ho sé, però tenia un d'aquells seus humors irritables i estranys. I encara que aquí no el necessitem...
2: Sí, sí, que el necessitem aquí. I si no torna aviat, l'hauré d'anar a buscar.
1: Probablement només ha sortit a calmar-se. Tornarà de seguida.
2: Espero que sí.
3: I per què?
2: Li explicaré per què quan hagi contestat les meves preguntes, senyora Birling.
4: Hi ha cap raó per la qual la meva dona hagi de contestar les seves preguntes, inspector?
2: Sí, una raó molt bona. Deu recordar que el senyor Croft ens ha dit, i era molt sincer, que no havia parlat amb Eva Smith ni l'havia vista des del setembre passat. Però la senyora Birling hi va parlar i la va veure fa només 2 setmanes.
1: Mare!
4: És veritat?
3: Sí, és ben veritat.
2: Va demanar ajuda a la seva organització benèfica?
3: Sí.
2: No es feia dir Eva Smith, oi?
3: No, ni Daisy Renton.
2: Doncs com es deia?
3: Primer va dir que es deia senyora Birling.
4: Senyora Birling?
3: Sí, crec que va ser simplement una impertinència molt grollera i premeditada. I, naturalment, va ser una de les coses que em va predisposar en contra de la seva petició.
4: I tant que t'havia de predisposar. Quina insolència més desvergonyida.
2: Reconeix, doncs, que estava predisposada en contra de la seva petició?
3: Sí.
1: Mare, Recorda que acaba de morir d'una mort horrorosa.
3: Em sap molt de greu, però em sembla que la culpa és només seva.
2: Va ser per la seva influència, per vostè, que era el membre de més pes del comitè, que van refusar-li l'ajuda que demanava?
3: Potser sí.
2: Va ser per la seva influència, sí o no?
3: Sí. No em va agradar la seva actitud. Va ser prou impertinent per fer servir el nostre nom, tot i que després va afirmar que havia estat només el primer que se li havia acudit. Va haver de reconèixer, quan vaig començar a fer-li preguntes, que no tenia res a veure amb el nom, que no estava casada, i que la història que havia explicat primer, que el seu marit l'havia abandonada, era absolutament falsa. No vaig trigar gaire a saber la veritat, o part de la veritat, d'ella mateixa.
2: Per què volia ajuda?
3: Ho sap molt bé, per què volia ajuda.
2: No ho sé. Sé per què necessitava ajuda. Però com que jo no hi era, no sé què li va demanar al seu comitè.
3: No crec que n'haguem de parlar, d'això.
2: Doncs no té més remei que parlar-ne, senyora Birling.
3: Si es pensa que em pot atabalar d'alguna manera, inspector, està molt equivocat. A diferència dels altres tres, jo no vaig fer res que m'avergonyessi o que no vulgui que s'investigui. Aquesta noia va demanar ajuda. A nosaltres se'ns demana que analitzem meticulosament les peticions que rebem. A mi la petició d'aquesta noia no em satisfeia. Em va semblar que no donava bones raons. I per això vaig fer servir la meva influència perquè li deneguessin. Malgrat això que li ha passat després, considero que vaig complir amb el meu deure. Per tant, si prefereixo no parlar-ne més, vostè no podrà de cap manera fer-me canviar de parer.
2: Sí que podré.
3: No podrà. Senzillament perquè no he fet res de dolent, i vostè ho sap.
2: Em sembla, senyora Birling, que va fer una cosa terriblement dolenta i que se'n penedirà tota la vida. M'agradaria que hagués estat amb mi a l'hospital. Hauria pogut veure...
1: No, si us plau. Una altra vegada, no. Ja m'ho he imaginat prou.
2: Doncs quan torni a imaginar-s'ho, senyoreta Birling, pensi que aquesta noia esperava una criatura.
1: No. És horrorós. Horrorós. Com és possible que volgués matar-se?
2: Perquè se l'havien treta de sobre massa vegades. Ja no podia més.
1: Mare, tu devies saber.
2: Va demanar ajuda al comitè de la seva mare perquè esperava un fill.
4: Escolti, que era de Gerald Croft.
2: No. Ell no hi tenia res a veure.
1: Oh, gràcies a Déu. Però de fet no sé per què m'ha de preocupar ara.
2: Senyora Birling, no m'ha de dir res més, ara?
3: Li diré el que li vaig dir a ella. Aneu a buscar el pare de la criatura. Ell n'és responsable.
2: No per això n'és menys responsable, vostè. Ella va anar a demanar-li ajuda en el moment en què una dona més la necessita. I vostè no només li va negar, sinó que va procurar que les altres també la hi neguessin. Va anar-hi sola, sense amics, gairebé sense ni un ral, desesperada. No tan sols necessitava diners, sinó consell, compassió, afecte. Vostè ha tingut fills, senyora Birling. Ha de saber com se sentia. I li va tancar la porta als nassos.
1: Mare, trobo que va ser baix i cruel.
4: Mira, Sibyl, quan això aparegui a l'investigació pública, no quedarem gaire bé. És molt fàcil que la premsa ho divulgui...
3: Ai, pareu tots dos! I tu, recorda, abans d'acusar-me a mi de res, que no vaig ser jo qui va despatxar-la de la feina. I probablement tot va començar aquí. Ateses les circumstàncies, inspector, em sembla que jo tenia prou raons. Primer, la noia ens havia explicat una pila de mentides. Després, quan vaig esbrinar la veritat, em va dir que sabia qui era el pare. N'estava molt segura. I per això li vaig dir que era problema seu aconseguir que ell se'n fes responsable. Si es negava a casar-se amb ella i el meu parer és que tenia l'obligació de fer-ho, almenys l'havia de mantenir.
2: I ella què va dir aleshores?
3: Ui, moltes bestieses sense sentit.
2: Sí, però què?
3: Tant és, recordo que finalment em va acabar la paciència. Va adoptar una postura ridícula. Volia demostrar un sentiment i uns escrúpols massa delicats i absolutament absurds en una noia de la seva posició.
2: Ara, la seva posició és estar estirada amb les entranyes cremades i una llosa de marbre per jaç.
4: Sí, però escolti...
2: No, no, no, no, no caquegi, no somiqui més, senyor. La Acabaran la paciència tots plegats. Vinga, què va dir?
3: Va dir que el pare era només un adolescent, beneit i esbojarrat, i que bevia massa. Que no hauria tret cap a res casar-s'hi, que no els convenia ni a l'un ni a l'altre. Li havia donat diners, però ella ja no volia acceptar-ne més.
2: Per què no volia acceptar-ne més?
3: Eren tot ximpleries. No me'n vaig creure ni una paraula.
2: No, si no li pregunto si s'ho va creure. Vull saber què va dir. Per què no volia acceptar més diners del noi?
3: Ui, per unes raons tot extravagants. Com si una noia així rebutgés mai els diners.
2: Vostè s'està complicant la vida. Jo ja l'aviso, senyora Birling. Per quina raó va dir que no volia acceptar més diners?
3: Va explicar una història que ell li havia dit una cosa una nit que estava begut. Una cosa que li va fer pensar que no eren diners seus.
2: Aleshores, d'on els treia?
3: Eren robats.
2: Per tant, els va anar a demanar ajuda perquè no volia acceptar diners robats?
3: Aquesta és la història que finalment li vaig arrencar després de negar-me a creure la seva història inicial, que era una dona casada a qui el marit havia abandonat. No vaig pensar que hi hagués cap raó per creure més sincera una història que l'altra. Per tant, va molt errat quan suposa que em penedeixo del que vaig fer.
2: Però si la seva història era veritat, si aquest noi li havia donat diners robats, aleshores els va anar a demanar ajuda perquè no volia que aquest xicot es fiqués en cap problema. Oi que sí?
3: Pot ser. Però ho vaig trobar ridícul. I per això tenia tota la raó del món quan vaig recomanar al comitè que no acceptés la seva petició.
2: Ni ara? No li sap greu? Ara que sap què li ha passat a la noia?
3: Em sap greu que hagi hagut d'acabar d'una manera tan horrorosa. Però jo no en tinc absolutament cap mena de culpa.
2: Qui en té la culpa, doncs?
3: En primer lloc, la noia mateixa.
1: Perquè va permetre que el pare i jo la féssim fora de la feina.
3: En segon lloc, culpo el noi, que era el pare de la criatura que ella esperava. Si, segons va dir ella, no era de la mateixa classe social i era un xicot borratxo i gandul, més raó encara per no deixar-lo escapar, hauríem d'aplicar-li un càstig exemplar. Si s'ha d'acusar algú de la mort de la noia, aleshores ell té tots els números.
2: I si la història d'ella és certa, si ell robava diners...
3: No porta enlloc suposar que...
2: Però i si ho fem? Aleshores què?
3: Aleshores ell en seria del tot responsable, perquè la noia no hauria acudit a nosaltres i no li hauríem denegat l'ajuda que demanava si no hagués estat per ell.
2: Així doncs, ell n'és el principal culpable.
3: Això mateix. I l'hauríem de tractar molt durament.
1: Mare, pare, pare...
4: Calla, Sheila!
1: Però que no ho veus, que tot això ens portarà...
3: Sembles una nena histèrica aquesta nit. Miri, inspector, si fa els passos que ha de fer per trobar aquest noi i aconsegueix que confessi en públic la seva responsabilitat, en lloc de quedar-se aquí fent preguntes innecessàries, aleshores sí que complirà amb el seu deure.
2: No, no s'amoïni, senyora Birling, no s'amoïni. Complirem el meu deure.
3: Me n'alegro molt.
2: Res de silenciar la història, oi? S'ha d'aplicar un càstig exemplar, oi? Una confessió pública de culpabilitat, oi?
3: Això mateix. Crec que és el seu deure. I ara, sens dubte, ja deu tenir ganes de marxar.
2: No, doncs encara no. M'espero.
3: Per què s'espera?
2: Per complir amb el meu deure.
1: Ah, vinga, mare, que no te n'adones.
3: Doncs, però de segur que... Vull dir, això és ridícul. No deu pas ser.
4: Inspector, no deu pas voler dir que el meu fill hi està ficat.
2: Miri, si està ficat, ja sabrem què fer, no li sembla? La senyora Birling ens ho acaba de dir.
4: Déu meu... Però vinga, home!
3: Ah, no pot ser. No m'ho crec. És que no m'ho penso creure. De cap manera, no m'ho crec. No pot ser. Això no pot ser.
1: Mira que t'ho he dit vegades, que apareixis.
5: L'inspector sembla haver portat la situació al lloc que més li interessava. Tots estan ansiosos i esperant el que ha de dir. Se sent la porta del carrer, que es tanca amb certa violència. És evident que Eric ha tornat. Està extremadament pàl·lid i angoixat. Quan entra a la sala menjador, totes les mirades inquisidores es posen en ell.
6: Ja ho sabeu tot, oi?
2: Sí, ja ho sabem tot.
3: Eric, no m'ho puc creure. Hi ha d'haver alguna equivocació. Tu no saps què hem dit.
1: Té sort de no saber-ho.
6: Per què?
1: Perquè la mare estava enfeinada donant totes les culpes del món al noi que va enredar aquella noia i deia que no s'hauria d'escapar i que caldria aplicar-li un càstig exemplar.
4: Ja n'hi ha prou, Sheila.
6: No m'ho has posat gens fàcil, oi, mare?
3: Però és que jo no sabia que eres tu. No se m'hauria acudit mai. A més, tu no ets així. Tu no t'emborratges.
1: I tant que sí. Ja t'ho he dit abans.
6: Ho has explicat tu. Per què? Xivata fastigosa.
1: No, això no és just, Eric. Fa mesos que ho hauria pogut explicar, però no ho vaig fer, esclar. Avui sí que ho he fet, perquè sabia que es destaparia tot. Era inevitable que es destapés aquesta nit. I m'ha semblat que tant era que se sabés abans d'hora. Recorda que a mi ja m'han fet una bona repassada.
3: Sheila, no entenc gens la teva actitud.
4: Jo tampoc. Si sabessis mínimament què és la lleialtat...
2: Un moment, senyor Birling. Quan jo me n'hagi anat, tindran molt temps per polir les seves diferències familiars. Però ara vull sentir el que el seu fill m'hagi de dir. I els agrairé als tres que em permetin continuar sense cap més interrupció. I doncs, Eric?
6: Oh, em puc prendre una copa primer?
4: No.
2: Sí.
4: Jo sóc el pare i em sembla que...
2: Sí, ja sé, senyor Birling. És el seu fill i aquí és casa seva. Però miri, Sal, necessita una copa per pair-lo.
4: D'acord, fes... Quina manera de veure, Eric. Ara entenc moltes coses que abans no entenia.
2: No comenci, senyor Birling, no comenci. Vull continuar. Quan vas conèixer aquesta noia, Eric?
6: Una nit, el novembre passat.
2: On la vas conèixer?
6: Al bar del Palace. Feia una hora que jo hi érem dos o tres paios. Estava una mica trompa, jo.
2: Què va passar?
6: Vaig començar a parlar amb ella i la vaig invitar unes quantes copes. Quan vam decidir marxar, jo anava trompa del tot.
2: També estava borratxa, ella?
6: No, bé, després em va dir que ho estava una mica. Sobretot perquè aquell dia no havia pogut menjar gaire.
2: Per què havia anat al Palace, ella?
6: No feia pel local, però suposo que no sabia què fer. Hi havia una dona que volia que hi anés, jo què sé, això mai no ho vaig acabar d'entendre.
2: Vas anar al seu pis amb ella aquella nit?
6: Sí. Hi vaig insistir, sembla. No ho recordo gaire. Després em va dir que ella no volia portar-m'hi. En l'estat en què estava jo, els paios es tornen molt fastigosos. I vaig amenaçar-la d'organitzar un escàndol.
2: I ella t'hi va deixar entrar?
6: Sí. I aleshores va ser quan va passar. Oh, ni tan sols no me'n recordo. Quin desastre. Hosti, Déu meu, que estúpid que va ser tot plegat.
3: Eric, com va ser capaç?
4: Sheila, em portes la teva mare al saló.
1: Però és que jo em vull...
4: Ja m'has sentit. Au, Sibyl, aneu.
1: Sí, anem, mamà.
2: Quan la vas tornar a veure, Eric?
6: Al cap d'uns 15 dies.
2: Us havíeu citat?
6: No. Jo no recordava ni com es deia ni on vivia. Tot era molt confús. Però casualment la vaig tornar a veure al bar del Palace.
2: Més copes?
6: Sí. Però aquesta vegada jo no estava tan tocat.
2: Però la vas tornar a acompanyar a casa?
6: Sí, i aquest cop vam parlar una mica. Li vaig dir com em deia i a què em dedicava.
2: I vau tornar a fer l'amor?
6: Sí. No n'estava pas enamorat, però m'agradava. Era guapa, agradable...
4: I per això te n'havies d'anar al llit?
6: Home, sóc prou gran, no? Ja podria estar casat. Però no estic casat. I no m'agraden les putes gràcies i velles que hi ha en aquesta ciutat. Les mateixes que veig acompanyades d'alguns dels teus amics respectables.
4: Et prohibeixo que parlis així,
2: doncs... Doncs jo els prohibeixo a tots dos. Senyor Birling, ja en parlaran després. Eric, vau quedar per tornar-vos a veure?
6: Sí. I la vegada següent, o l'altra, em va dir que li semblava que esperava una criatura. No n'estava del tot segura, aleshores. Però aviat no em va tenir cap dubte.
2: I, naturalment, això la capficava molt, suposo.
6: Molt. I a mi també. Ho vaig trobar horrorós.
2: Va insinuar que t'hi havies de casar?
6: No. Ella no volia que m'hi casés. Va dir que jo no l'estimava i més coses per l'estil. Segons com, em tractava com si fos un nen, tot i que era gairebé tan gran com ella.
2: Aleshores, què vas decidir fer?
6: Miri, ella no tenia feina i no tenia ni esma de tornar-ne a buscar cap. Ja no li quedaven diners. I per això jo vaig insistir a donar-li prou diners perquè almenys anés tirant. Fins que Es va negar a acceptar-ne més.
2: Quan li vas donar en total?
6: Suposo que... unes 50 lliures entre una cosa i l'altra.
4: 50 lliures? I a més, bevies i rondaves per la ciutat. D'on les vas treure, 50 lliures?
2: Jo també t'ho volia preguntar, Eric.
6: Les vaig treure... del despatx.
4: Del meu despatx?
6: Sí.
2: Vols dir que vas robar els diners?
6: No ben bé.
4: Què vols dir, no ben bé?
1: Perdó, no és culpa meva. Ha estat la mare que ha volgut tornar a entrar.
3: Perdona, Arthur, però és que no m'hi podia estar més a la sala. Volia saber què passava.
4: Doncs ja t'ho diré què passa. Ha reconegut que va ser el responsable de l'embaràs de la noia i ara ens deia que l'ajudava amb diners que robava del despatx.
3: Eric, tu robaves diners?
6: No, ben bé. Tenia intenció de tornar-los.
4: Aquesta és una història molt vella. Com pensaves tornar-los?
6: Me n'hauria sortit d'alguna manera. Necessitava disposar de diners per ajudar-la.
4: No entenc com t'ho vas fer. No entenc per treure tants diners del despatx sense que ningú no se n'adonés.
6: S'havien de cobrar algunes factures petites i vaig cobrar-les en efectiu, veto aquí.
4: Deixaves el rebut de l'empresa i et quedaves els diners, oi?
6: Sí.
4: M'has de fer una llista d'aquestes factures. Ho he de tapar de seguida. Ets un ximple acabat. Per què no em vas demanar ajuda quan et vas trobar en aquest destret?
6: Perquè un paio com jo, quan té problemes, no hi pot acudir un pare com tu, vet aquí.
4: No em parlis així. El teu problema és que ets un mimat.
2: I el meu problema, senyor Birling, és que no tinc gaire temps. Ja es repartiran la responsabilitat quan jo no hi sigui. Eric, només una última pregunta i prou. La noia va descobrir que els diners que tu li donaves eren robats, oi que sí?
6: Sí. Això va ser el pitjor. No va voler acceptar més diners i no em va voler veure més. Ei, però com ho sap vostè? Què li ho va dir ella?
2: No, ella no em va dir res. No hi he parlat mai.
1: Ho va dir a la mare.
3: Sheila.
1: Bé, ho ha de saber.
6: Mare t'ho va dir? Va venir aquí? Però un moment, no és possible. No sabia pas on vivia jo. Què va passar? Vinga, mare, no facis aquesta cara. Digue'm què va passar.
2: Ja t'ho diré jo, Eric. Va demanar ajuda al comitè de la teva mare després d'haver-te deixat. La teva mare la hi va negar.
6: Aleshores, la vas matar tu. Et va anar a veure per protegir-me a mi i tu li vas girar l'esquena. Sí, i la vas matar. I el fill que esperava també, el meu fill, el teu net, els vas matar tots dos. Maleïda siguis, maleïda siguis.
3: No, Eric, si us plau, jo no ho sabia. No ho sabia, m'has d'entendre.
6: Tu no entens res. Mai no has entès res. Mai. Ets una desgraciada.
1: Eric, no. No.
4: Com coses? T'has tornat boig, beneït. Calma't tot.
2: Ja n'hi ha prou, senyors. Callin un moment i escoltin. No em cal saber res més. Ni a vostès tampoc. La noia s'ha suïcidat i ha tingut una mort horrorosa. Però tots vostès l'han matada una mica. Recordin-ho. No ho oblidin mai. Però de tota manera no crec que ho puguin oblidar. Li va girar l'esquena quan ella més necessitava que l'ajudessin. Va negar-li fins i tot la miqueta de caritat que podia oferir-li. Recordi el que va fer. Eric.
6: Déu meu, no és probable que me n'oblidi.
2: Vas fer-la servir per acabar una nit estúpida de borratxera com si fos un animal. Una cosa... No una persona. No. No l'oblidaràs. Senyoreta Birling.
1: Jo ho sé. Per mi la van despatxar de la feina. Jo vaig començar la seva desgràcia.
2: Vostè hi va contribuir, però no la va començar. La va començar vostè, senyor Birling. Volia 25 xílings a la setmana en lloc de 22 i 6 penics. Li va fer pagar un preu molt alt. I ara ella... li farà pagar un preu encara més alt a vostè.
4: Miri, inspector, donaria milers, sí, milers...
2: No és ara que ha d'oferir diners, senyor Birling, no és ara. No crec que cap de vostès ho oblidi. Ni aquell jove Croft, tot i que ell almenys li va donar una mica d'afecte i la va fer feliç una temporada. Bé, Smith ja no hi és. Ja no li poden fer més mal. Ni tampoc no li poden fer cap bé ara. Ni tan sols no poden dir-li... Perdona, Eva Smith.
1: Això és el pitjor.
2: Recordin, recordin això. S'ha mort una Eva Smith. però encara en queden milions i milions d'Eva Smith i de Jones Smith, amb les seves vides, les seves esperances i les seves pors, els seus patiments i les seves expectatives de felicitat. I es barregen amb les nostres vides, amb tot el que pensem, el que diem i fem. No vivim sols. Som membres d'un sol organisme. Som responsables els uns dels altres. I aviat arribarà el dia en què, si els homes no aprenen aquesta lliçó, els ensenyaran amb foc, amb sang i amb angoixa. Bona nit, senyors.
5: L'inspector surt ràpidament i tots queden apagats i perplexos. Sheila encara està plorant en silenci. La senyora Birling, absolutament aixafada, s'ha assegut en una cadira. Eric sembla que reflexioni, però està realment desesperat. Birling, quan sent que la porta del carrer es tanca de cop, dubta, vol parlar, però no sap què dir. Els mira a tots amb un aire pessimista.
4: Eric, tu ets l'únic culpable.
6: Ja ho sé.
4: Sí, però encara no t'adones prou del que has fet. Tot això se sabrà. Serà un escàndol públic.
6: I què? Ara tant se m'endona.
4: Tant és. A tu et sembla que tot és igual. Però a mi no. Ja tenia gairebé concedit el títol de cavaller, perquè a la pròxima llista d'honors...
6: Per l'amor de Déu! Què importa ara que et facin cavaller o no?
4: A tu no t'importa. Aparentment no t'importa res. Però potser t'interessarà saber que fins que no tornis els diners que vas robar fins l'últim penic, treballaràs de franc. I s'ha acabat això de rondar i veure per tota la ciutat. I això de replegar dones al bar del Palace.
3: Sí, s'ha acabat, Eric. Estic absolutament avergonyida de tu.
6: Bé, no et culpo. Però no oblidis que jo també estic avergonyit de vosaltres, de tots dos.
4: Això ni en broma. El que la teva mare i jo vam fer té totes les excuses del món. Va resultar una desgràcia. Això és tot.
1: Això és tot.
4: Vaja, què vols dir?
1: No sé per on començar.
4: Doncs no comencis, ningú no t'ho ha demanat.
1: Jo també em vaig lluir, i tant. N'estic avergonyida. Però ara vosaltres ja hi torneu. Preteneu que no ha passat res d'important.
4: Que no ha passat res d'important? Que no acabo de dir que serà un escàndol públic, tret que no tinguem una mica de sort? I qui en sortirà més malparat que jo aquí?
1: Però jo no parlo d'això. Això no em preocupa. De fet, sembla que no n'hagueu après res de tot plegat.
4: Que no? Doncs amb això vas molt errada. Jo he après moltes coses aquesta nit. I espero que no em demanis que t'expliqui què he après. Quan recordo vespre, abans, quan penso com em sentia quan tots cinc sèiem i sopàvem en aquesta taula...
6: Sí, i recordes el que ens has dit a Gerard i a mi, després de sopar, quan et senties tan satisfet de tu mateix. Ens has dit que un home ha de procurar tot sol per ell mateix i que no havíem de fer cas dels bojos que ens diuen que tothom ha de ser responsable de tothom, com si visquéssim tots barrejats. Te'n recordes, no? I després ha vingut un boig d'aquests, l'inspector. No hi he reparat que li diguessis que els homes s'han d'espavilar tots sols.
1: Escolta, ha vingut aleshores l'inspector després de dir al pare això?
6: Sí, i què?
3: Au, què passa, Sheila?
1: És curiós. Molt curiós.
3: Ja sé què diràs, perquè jo també hi estava donant voltes.
1: Ara ja no importa gaire, és clar. Però era de debò un inspector de policia?
4: Home, si no ho era, sí que importa. I molt. Ho canvia tot?
1: No canvia res.
4: No diguis bestieses, i tant que sí.
1: Doncs a mi no em canvia res. I a vosaltres tampoc no us hauria de canviar res.
3: No siguis criatura, Sheila.
1: No sóc cap criatura. Si voleu que us digui la veritat, sou vosaltres qui sembleu criatures. Vosaltres, que no reconeixeu els fets.
4: No vull que em parlis així. Si tornes, et faré fora del menjador.
6: Quina cosa més terrible, oi?
1: D'aquí un minut o dos me n'aniré igualment. Però de debò que no ho veieu? Que si tot el que s'ha destapat aquesta nit és veritat, aleshores no té gaire importància qui ens ho ha fet confessar? I era veritat, oi? Tu, pare, vas despatxar la noia d'una feina. I jo vaig fer que la despatxessin d'una altra. Gerard la va mantenir una temporada... quan suposàvem que estava massa enfeinat per veure'm a mi. Eric, bé, ja ho sabem què va fer Eric. I a la mare se li va endurir el cor i li va donar l'última empenta, que la va rematar. Això importa. I no si aquell home era inspector de policia o no.
6: Era l'inspector de policia que ens mereixíem.
1: Això mateix, Eric. Potser a vosaltres us alleujarà, a mi no. Però però m'he quedat amb la idea. I vagament ja m'ho ha semblat tota l'estona que era un home una mica curiós. En cap moment no m'ha semblat un inspector de policia convencional.
4: Tens raó. I a mi m'ha fet el mateix efecte. I a tu, Sibyl?
3: Doncs a mi m'ha semblat que es comportava d'una manera molt extravagant, molt ruda i segur de si mateix.
4: I fixa-vos de quina manera em parlava. M'ha dit que callés. I més coses. Bé, ho devia saber, que vaig ser alcalde i membre del Tribunal Local de Justícia i tot això. A més, parlau d'una manera. Ja ho recordeu. Vull dir que els inspectors no parlen així. N'he tractat a dotzenes.
1: Molt bé, però això en essència no canvia res, no trobeu?
3: I tant que sí.
6: No, Sheila té raó, no canvia res.
4: Això és còmic. Vull dir que ho diguis tu. Tu ets a qui li canvia més coses. Has confessat que eres un lladre i ara ell ho sap perfectament. I ho pot fer constar a la investigació. I si és necessari, denunciar-ho a la justícia. A la teva mare, Sheila, i a mi no es pot fer res. Tret potser d'avergonyir-nos una mica públicament. Però a tu et pot enfonsar. Què et sembla?
1: Gairebé tot el que li hem dit ja ho sabia. No us n'heu adonat.
4: No és això. Ell tenia una mica d'informació de la noia i ha fet algunes deduccions intel·ligents. Però, de fet, si nosaltres no haguéssim parlat tant, no hauria avançat gaire. I sí, ara que hi penso, per què havíeu d'enraonar tant tots plegats? Això sí que em deixa perplex.
1: És molt fàcil parlar així ara, però ens ha fet confessar.
3: A mi no, que no m'ha fet confessar, tal com dius tu. Li he dit senzillament que em semblava que m'havia limitat a complir amb el meu deure.
1: Au, va, mare.
4: El fet és que us heu deixat entabanar. Sí, entabanar.
3: Vinga, home, Arthur.
4: No, tu no, estimada. Aquests dos. És evident que no li agradava amb aquest tipus. Des d'un bon començament estava predisposat en contra nostra. Devia ser un socialista o una mena de boig. Parlava com si ho fos. I vosaltres, en lloc de plantar-li cara, us heu deixat entabanar i li heu explicat tota la vostra història privada. Li hauríeu hagut de plantar cara.
6: Doncs jo no he vist pas que tu li plantessis cara.
4: No, perquè tu ja havies admès que havies agafat diners. Què volies que fes aleshores? He estat un ruc. Hauria d'haver insistit que parléssim tots dos sols.
6: No te n'hauria sortit, pare.
1: I tant que no.
3: Vaja, per la manera com parleu, nens, sembla que vulgueu ajudar-lo a ell i no a nosaltres. Ara calleu, que el vostre pare decidirà què hem de fer.
4: Sí, és clar, hem de fer alguna cosa. I de pressa, sobretot. I ara qui és? Vaig obrir.
3: No, ja hi anirà Edna. Li he demanat que no se n'anés a dormir i que ens fes té.
1: Potser ja era el que ha tornat.
4: Ah, sí, és clar. No me'n recordava.
7: Senyors, és el senyor Croft.
0: Espero que no els molesti que hagi tornat.
3: No, és clar que no, Gerald.
0: He vingut per una raó molt concreta. Quan ha marxat aquell inspector?
1: Fa només uns quants minuts. Ens ha ben repassat a tots.
3: Sheila!
1: Gerald també ho pot saber.
4: Va, va, no tenim cap necessitat d'amoïnar-lo amb totes aquestes bajanades.
1: Molt bé, però tots hi estem ficats, fins al coll. Quan has marxat s'ha complicat.
0: Com s'ha comportat?
1: Ha estat esgarrifós.
4: Si vols que et digui la veritat, es comportava de forma molt peculiar i sospitosa.
3: A mi i al senyor Birling ens ha parlat d'una manera molt descortès. Una cosa extraordinària.
0: Ah, és que...
4: Tu saps alguna cosa? Què és?
0: Aquell home no era un inspector de policia.
4: Què?
3: N'estàs segur?
0: Gairebé segur. Per això he tornat, perquè ho sabéssiu.
4: Bon xicot! I n'has demanat referència, segur?
0: Sí, sí. Al carrer he trobat un sergent de policia que conec. Li he demanat referències d'aquest inspector Gull i li he descrit meticulosament. M'ha jurat que al cos policial de la ciutat no hi havia cap inspector Gull ni ningú que s'hi assemblés.
4: No li deus pas haver dit que...
0: No. M'he justificat dient-li que ho volia saber, perquè m'havia discutit amb una altra persona. Però l'important és que aquest sergent estava seguríssim que no tenen cap inspector com l'home que ha vingut aquí.
4: Caram! Un impostor!
3: Què us deia jo? Oi que sí, que us he dit que no m'imaginava un inspector de policia de debò, parlant de la manera com ens ha parlat?
0: Doncs tenia raó. Aquest inspector no existeix. Se'ns han rifat.
4: Ara me n'asseguraré.
3: Què penses fer?
4: Trucaré al cap de la policia, el coronel Roberts.
3: Compte, què li dius, estimat?
4: Naturalment. Bramley, 8752. Jo pensava fer de tota manera. Jo també ho he estat sospitant tota l'estona. El coronel Roberts, si us plau. Sóc el senyor Arthur Birling. Ah, Roberts, sóc Birling. Perdona que truqui tan tard, però em pots dir si s'ha incorporat un tal inspector Gould últimament? Gould. G-O-O-L-E. Un inspector nou. Alt, ben afaitat. Com? Sí, molt bé. Ja en tinc prou. No, és que discutia amb una mica, sí. Bona nit. Bona nit. No hi ha cap inspector Gould a la policia. Aquell home no era cap inspector de policia amb seguretat. Tal com diu Gerald, se'ns han rifat.
3: Ho he intuït tota l'estona. No parlava com un inspector. Ni tan sols no ho semblava.
4: Això canvia les coses, no ho sembla? De fet, ho canvia tot.
0: I tant.
1: Suposo que ara som tots unes persones magnífiques.
4: Si no saps dir res més sensat, Sheila, és millor que callis.
8: Però té raó.
4: I tu també és millor que callis. Si hagués estat un inspector de policia i t'hagués sentit confessar que...
3: Arthur, compte.
4: Sí, sí.
1: Ja ho veus, Gerald. No sabràs mai els nostres crims i idioteses.
0: Ja m'està bé, no vull saber-los. Què farà ara, senyor Birling, després de tot això? Era una innocentada?
4: Naturalment. Algú va preparar aquest tipus perquè vingués i ens aixequés la camisa. En aquesta ciutat hi ha persones que m'ho diuen prou per fer-ho. L'hauríem d'haver desemmascarat de seguida. En circumstàncies normals, jo ho hauria fet. Però com que ha vingut així i ens ha clavat la trompada just quan acabàvem de celebrar la nostra petita festa, quan tots ens sentíem tan satisfets de nosaltres mateixos, m'ha agafat de sorpresa, naturalment.
3: Si jo hagués estat aquí quan aquest home ha arribat, li hauria fet 4 preguntes abans de permetre que ell ens preguntés res.
1: Ara dir això és molt fàcil.
3: Jo he estat l'única que no ha cedit davant d'ell. I ara us demano que ho discutim tot plegat de manera tranquil·la i sensata i que decidim si hem de fer res.
4: Tens tota la raó, estimada. Ja hem descobert un fet important, que aquell tipus era un impostor i que ens han aixecat la camisa. I probablement no tot s'acaba aquí.
0: Estic segur que no.
4: Sí? Estàs segur? Déu meu. Eric, seu.
8: Ja estic bé.
4: Que estàs bé? No sé com estàs, però estàs tot menys bé. I no tens cap necessitat d'estar així dret, com si...
8: Com si què, eh? Com si què?
4: Com si no tinguessis res a veure amb nosaltres. Recorda com has quedat, noi. Tu ets qui ha estat més embolicat en tot això. Fins al coll. I per tant faries bé d'agafar-t'ho amb una mica d'interès.
8: Jo m'ho agafo amb interès. M'ho agafo amb massa interès. Vet aquí el meu problema.
1: I el meu.
4: Doncs escolteu tots dos. Si encara esteu tan neguitosos, aleshores el millor que podeu fer és callar. Deixeu-nos a nosaltres. Reconec que les pallassades d'aquell individu ens han amoïnat una mica. Però l'hem desemmascarat. I ara no hem de perdre el cap, sobretot. Ara ens toca fer a nosaltres.
1: Què ens toca fer a nosaltres, què?
3: Comportar-nos sensatament, Sheila. I sembla que tu ets incapaç de fer-ho.
8: De què serveix això de comportar-se sensatament? Ara us comenceu a creure que en realitat no passa res de res. I jo no ho veig així. Aquesta noia continua morta, oi? Ningú no l'ha ressuscitat, oi que no?
1: Jo em sento igual, Eric. I ells sembla que no ho entenen.
8: Fos qui fos aquell paio. El fet és que jo vaig fer el que vaig fer. I que la mare va fer el que va fer. No deixa de ser la mateixa història podrida. Tant és que l'haguem explicat a un inspector de policia o a una altra persona. Segons tu, m'hauria de sentir molt millor. Mira, Gerald, vés robar uns quants diners. Tu també ho pots saber. No, pare, no faig aquesta cara. Tant me fa que ho sàpiga. Els diners no són el més important. L'important és el que li ha passat a la noia i el que li han fet tots. I encara m'afecta igual. I per això no em ve de gust ni seure ni fer cap xerradeta encantadora.
1: Tens tota la raó, Eric. Ningú de nosaltres no havia dit cap cosa tan encertada aquesta nit. Em fa sentir una mica menys avergonyida de nosaltres mateixos. Ara vosaltres voleu tornar a capgirar tot.
4: Mira, que rodeu!
3: Arthur!
4: Home, estimada, és que em treuen de polleguera. No volen entendre la nostra posició ni veure la diferència que hi ha entre un munt de ximpleries dites en privat i un bon escàndol públic.
8: Doncs jo dic que la noia és morta i que tots hem contribuït a matar-la i que això és l'important.
4: Doncs jo dic que o calles o te'n vas. Conec alguns pares que ara mateix ja t'haurien tret de casa puntades de peu. De manera que si et vols quedar, frena la llengua.
8: Tant me fot quedar-me o no quedar-me.
4: Et quedaràs aquí fins que m'informis sobre els diners que vas robar. Sí, i fins que els tornis.
1: Però això no tornarà a Eva Smith a la vida, no trobes?
8: No canvia el fet que tots l'hem matada una mica.
0: Però és un fet de debò?
8: És clar que sí. Tu encara no saps tota la història.
1: Suposo, Gerald, que ara demostraràs que l'estiu passat no vas mantenir aquesta noia en lloc de veure'm a mi, oi?
0: Sí que vaig mantenir una noia l'estiu passat. Ho he admès. I em sap greu, Sheila.
1: Home, Gerald, jo crec que tu n'has sortit menys mal parat que tots nosaltres. L'inspector ho ha dit.
4: No era un inspector.
1: Doncs ben bé que ens ha inspeccionat. I ara no comencem a amagar-nos i a fingir. Entre tots nosaltres hem empès aquesta noia al suïcidi.
0: Segur? Qui ho ha dit? Perquè, vejam, no hi ha cap prova real d'això. De la mateixa manera que no n'hi ha cap que demostri que aquell individu fos un inspector de policia.
1: I tant que sí.
0: No, no n'hi ha cap de prova. Fixeu-vos-hi bé. Ve un home que es fa passar per policia. És alguna mena d'innocentada i què fa? Amb molt d'enginy, treballant amb retalls d'informació que ha recollit una mica d'aquí i una mica d'allà, ens entabana i ens fa confessar que d'una manera o d'una altra tots hem estat barrejats en la vida d'aquesta noia.
8: I és veritat.
0: Però com sabeu que és la mateixa noia?
4: Espera't un moment. Vejam si encara tindràs raó. Doncs... no, no pot ser.
8: Tots hem reconegut els fets.
0: Molt bé. Tots heu reconegut que teníeu alguna cosa a veure amb una noia. Però com ho sabeu que és la mateixa noia? Miri, senyor Birling, vostè va despatxar una noia que es deia Eva Smith. Vostè ja l'ha oblidada, però ell li ensenya una fotografia d'ella i aleshores se n'en recorda. Vaig bé?
4: Sí, aquesta part és prou clara. I després què?
0: Bé, després resulta que sap que una vegada Sheila va fer despatxar una noia de Millworth. Ens diu que és la mateixa Eva Smith i li ensenya una fotografia que ella reconeix.
1: Sí, la mateixa fotografia.
0: Com ho saps que és la mateixa fotografia? Que l'has vista, la que s'ha mirat el teu pare?
1: No, no l'he vista.
0: I el teu pare l'ha vista, la que t'ha ensenyat a tu?
1: No, no l'he vista. I ara ja entenc el que vols dir.
0: No tenim cap prova que fos la mateixa fotografia. I, per tant, no tenim cap prova que fos la mateixa noia. Ara anem al meu cas. A mi no m'ha ensenyat cap fotografia, us en recordeu? M'ha enxampat perquè tot d'una ha proclamat que la noia havia adoptat el nom de Daisy Renton. Jo m'he traït de seguida perquè havia conegut una Daisy Renton.
4: I no hi ha la més petita prova que Daisy Renton fos en realitat Eva Smith. Només la seva paraula. I també ens l'hem cregut quan ha dit que era inspector de policia i ara sabem que era una mentida. Potser s'ha passat l'estona dient mentides.
0: Potser sí, i tant. Probablement ha estat així. I què ha passat quan he marxat?
3: Jo estava amoïnada perquè Eric havia marxat i aquell home ha dit que si no tornava l'hauria d'anar a buscar. I això encara m'ha amoïnat més. Feia una cara molt seriosa i semblava molt segur de si mateix. Després, tot de sobte, ha dit que jo havia vist Eva Smith feia només dues setmanes.
4: Ho ha dit amb aquestes paraules exactes.
3: I com una ximpleta, jo li he dit que sí, que l'havia vista.
4: No entenc per què ho has fet. Ella no es feia pas dir Eva Smith quan va anar a veure't al comitè, oi que no?
3: No. Naturalment que no. Però com que estava tan preocupada, quan tot d'una m'ha atacat amb aquestes preguntes, li he contestat més o menys el que ell volia que li contestés.
1: Però mare, no oblidis que abans t'ha ensenyat una fotografia de la noia i que tu l'has ben reconeguda.
0: L'ha vist algú més?
3: No, només me l'ha ensenyada a mi.
0: Doncs ja ho veuen. Encara no tenim cap prova que fos la mateixa noia. Potser li ha ensenyat la fotografia d'una noia qualsevol que va recórrer el comitè. I com sabem que era de debò Eva Smith o Daisy Renton?
4: Gerald té tota la raó del món. Potser ha fet servir una fotografia diferent cada vegada i nosaltres no ens n'hem adonat. Potser tots hem reconegut noies diferents.
0: Exacte, exacte. T'ha demanat que identifiquessis cap fotografia, Eric?
8: No, no he vist cap fotografia, però és evident que devia ser la noia que jo coneixia qui va anar a veure la mare.
0: Per què?
8: Li va dir que buscava ajuda perquè no volia acceptar més diners robats i la noia que jo coneixia també m'havia dit això.
0: Fins i tot aquesta coincidència no té per què voler dir res.
8: No veig pas quin sentit pot tenir que una noia decideixi suïcidar-se. Vosaltres potser us ho podeu treure fàcilment del cap, però jo no, ni la mare. Nosaltres ens l'hem ben carregada.
4: Espera't, espera't un moment. No tinguis tanta pressa que et ficaràs tu mateix al jutjat. Aquella entrevista amb la teva mare potser va ser una cosa preparada, com tota la comèdia d'aquest inspector de policia. Pot ser que tot plegat només hagi estat una refotuda innocentada.
8: Com vols que hagi estat una innocentada? Que no és morta la noia?
0: Quina noia? Probablement eren quatre o cinc noies diferents.
8: Mira, a mi això tant me fa. La que jo coneixia és morta.
4: És morta? Com ho sabem nosaltres?
0: Això mateix. Vostè m'ha entès. Com sabem que s'ha suïcidat alguna noia avui?
4: Au, què hi dieu? Mirem-nos-ho des del punt de vista d'aquell individu. Nosaltres celebràvem una petita festa i ens sentíem força satisfets. Ell ens volia fer una bona broma. Doncs el primer que ha fet és donar-nos un bon ensurt, de manera que després ja ha pogut enganyar-nos sense parar. Ha començat molt bé. Una noia s'acaba de morir a l'hospital, s'ha begut un desinfectant molt fort, s'ha mort patint...
8: Molt bé, però no cal que insisteixis més.
4: Mira com t'afecta, que no ho veus. Només de repetir-ho ja tremoles. I això és el que ell volia. Que tremolessin de seguida. i després començar a interrogar-nos, fins que no sabéssim ni on érem. Au, això ho hem de reconèixer. Se'ns ha rifat com uns beneits.
8: Em pot riure de la seva pròpia mare i...

0: Limited, sí. Estem força preocupats per una de les nostres treballadores. Els han dut una noia que s'hagi suïcidat bevent desinfectant aquesta tarda, o algun cas de suïcidi semblant? Sí? Com? N'està segur? Bé, moltes gràcies. Bona nit. Avui no se'ls ha mort cap noia. No els han dut a ningú que hagués begut desinfectant. Fa mesos que no tenen cap cas de suïcidi.
1: Ja ho tenim, la prova definitiva. Tota la història és només un munt de mentides, només un engany rebuscat. A ningú no li agrada que l'enganyin de tan mala manera, però al capdavall... Gerald, pren una copa.
0: Gràcies. Em sembla que m'anirà bé ara.
1: I a mi també.
2: He de dir, Gerald, que els teus raonaments han estat molt hàbils. T'estic molt agraïda.
0: Bé, veurà. Quan me n'he anat, he tingut temps de calmar-me i de pensar una mica en tot això.
1: Sí, a tu no t'ha marejat com a tots nosaltres. Reconec que a mi m'ha espantat una mica. I per una raó especial no vull cap escàndol públic ara mateix. Molt bé. Brindo per tots nosaltres. Vinga, Sheila, no facis aquesta cara, ja s'ha acabat tot.
3: La part pitjor sí. Però oblides una cosa que jo encara no puc oblidar. Tot el que hem dit que havia passat ha passat de debò. Si no ha acabat tràgicament, aleshores millor per nosaltres. Però hi hauria pogut acabar.
1: Però ara és tot diferent. Au, vinga, que no ho veus. Tots vostès van matar-la una mica. M'agradaria que veiéssiu la cara que fèieu quan ha dit això.
3: Bé, jo me'n vaig.
1: Te'n vas a dormir, noieta?
3: Vull escampar la boira. M'esgarrifa la manera com parles.
1: Això són bestieses. Te'n faràs un tip de riure. Mira, per què no li demanes a Gerald que et doni aquell anell que li has tornat, eh? I et sentiràs millor.
3: Us penseu que tot ha quedat com abans, oi?
4: Jo no, Sheila.
3: Tu no, però els altres sí.
1: Vaja, doncs no us quedeu pas. Aneu-vos-en a dormir si esteu tan histèrics.
2: Estan massa cansats. Demà al matí ho trobaran tan divertit com nosaltres.
0: Ara tot torna a rutllar, Sheila. I aquest anell què? El vols?
3: No, encara no. És massa aviat.
1: Mireu-los quin parell. Eric, Sheila, la famosa generació jove que ho sap tot. Però no saben ni com agafar-se una broma. Sí? Sóc el senyor Birling. Què? Aquí?
5: Era la policia. S'acaba de morir una noia mentre la duien a l'hospital. Ha begut desinfectant. I ara ve un inspector de policia a fer unes quantes preguntes.
6: Realment, què ha passat? Què se n'ha fet de la responsabilitat de l'home i de la dona dins de la societat? Recordem la vigència del missatge social, perquè l'obra ha acabat... O bé tot ha de començar encara.
7: Acaben d'escoltar...
8: La visita d'un inspector de John B. Priestley.
7: Ha estat interpretada per...
8: Arthur Birling, Manel Ferrer.
7: Sibyl Birling, Núria Rubió.
8: Sheila Birling, Virginia Olveira.
7: Eric Birling, Arnau Armengol.
8: Gerald Croft, Jordi Parera.
7: Inspector Gull, Artur Mas.
8: Edna, Mireia Pons.
7: Narrador, Lluís Pasqual.
8: Registre de so i editatge, Roger Tuset.
7: Selecció musical i direcció, Artur Mas.
8: La visita d'un inspector, una producció de...
7: Teatre a la ràdio.
8: De Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa al Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 i per causes que encara s'estan investigant, el vehicle hauria sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens a hores d'ara, segons informa Adif i Renfe. D'una banda, l'R13, els trens no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I d'altra banda, un robatori també de cable, com diem, entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà, afecta la línia R13, ja que arran de l'incident els trens circulen, però ho fan amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat i Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I d'altra banda, els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a l'A22 a Lleida. Segons el cos, el foc està ja controlat i ha afectat la façana i ha cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, els hem activat una ambulància i està tenint també un afectat per inhalació de fum. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radu Miruta, en un missatge publicat a la xarxa X. Al mateix temps, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a la xarxa X que ha parlat amb la seva homòloga a Romania, la ministra Oana Silvia Toiu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. I en plana cultural, la cultura popular catalana ha convertit aquests darrers dies el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb més de 1.200 participants al 38è Aplec Internacional d'Adi Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines aquest dissabte, tots els grups s'han reunit a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya. L'Aplec continua avui amb una nova jornada d'activitats que culminarà aquest vespre amb l'espectacle de Cloenda i el tanc oficial de la trobada. I en els esports, avui nou amistós del Barça, en aquest cas a 4:45 davant del Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ràdio Molins de Rei i un munt de músiques presenten...

Sinatra, 25 anys després. Presentat per Lluís Pasqual. Guió i editatge Albert Pérez i Puig.

L'any 1967, i amb més llibertat d'enregistrar allò que Sinatra volia amb el seu propi segell Reprise, va publicar el que seria l'àlbum número 56. I va ser un treball ben diferent a tots els anteriors i dedicat a la música brasilera. El va enregistrar amb en Antonio Carlos Jobim i amb arranjaments de Klaus Ogerman. L'edició discogràfica va ser nominada als Premis Grammy en la seva 10a edició. Aquell any, el guanyador va ser l'àlbum dels Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Recordem ara aquesta col·laboració amb Antonio Carlos Jobim.

I ja per acabar aquest programa dedicat a Frank Sinatra, us deixem amb algunes cançons cantades juntament amb altres artistes i que fa part del seu àlbum Sinatra Duets. És un àlbum doble reeditat l'any 2013 pel segell Capitol. Canta amb Luther Vandross,

Esperem que hagueu gaudit d'aquest especial Frank Sinatra, igual que nosaltres hem gaudit preparant-lo. Fins la propera, que tingueu salut, força i estimació.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa. Començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen seran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, espanyols, arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté la tensió amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continua en marxa, mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i, en aquest cas, de mobilitat turística. Anem, en aquest cas, al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però no ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
5: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
4: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: El mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
4: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
7: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
4: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim Planedès, successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
2: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau. Un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic. Una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
2: D'una banda, els trens de la R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a la 22, a Lleida.
2: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
1: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades.
2: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
2: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
4: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
2: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
8: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
9: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que puguem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
8: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
9: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
8: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
9: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat, en el sentit que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
8: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
1: Obrim plana local. Comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
2: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
10: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja, que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
11: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra i la platja. És d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
10: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
1: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
12: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona, i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2 i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els 2 últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañer, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa a resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna encara a l'inici de Lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues, poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices, es un partido pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM. I a 9:00 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta batgenca ha quedat 20è en la classificació.
2: Com diem, l'atleta baixenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la 3ª medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
13: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
14: ¿Qué extraña luz?
13: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
12: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
15: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
16: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
12: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
14: Después nos bañamos.
12: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
14: Hola.
17: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
14: Mónica.
18: No, Juan.

0: aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
4: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
4: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I a Rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
4: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles, i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
4: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
5: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplaçaran cap a les comarques gironines. I, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
4: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
4: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre es consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
4: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
4: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
6: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però no ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
7: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
6: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat a l'espanyol i a l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
6: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
9: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
6: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
4: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
10: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
11: Yo soy de Colòmbia, toda mi familia es de Colòmbia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
10: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
12: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no?, a pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
10: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat, dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
13: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
10: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
4: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
4: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
4: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
4: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
2: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar, doncs, l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
2: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
6: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
2: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
4: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
14: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset, Vins i Caves.
15: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa, i sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid, i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé, i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
14: La barema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una barema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
2: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
4: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
16: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
17: Si venia una fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agroseguro i a l'administració que, com que ara ja no és un dany generalitzat, sinó particular, se pogués pagar el mal que hi hagués al pagès en aquell moment. Perquè, clar, quan ja no és un mal general ja no costa diners. Llavors, la persona que li afectaria no seria molt greu pel seguro, però sí pel pagès en particular.
16: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
2: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
18: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
19: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i més, baixen les reserves hídriques.
18: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.

0: seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
1: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
2: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
3: Que com tot l'any, la gent del poble, ens reunim aquí per a cadascú una sola colla, els amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Per ser intolerants, perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
4: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
5: Posem l'arròs, posem el pollastre, costella de tocino, los musclos, ja, el joi, la paelleta, i mos queda bastant bona, eh?
2: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
0: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: El documental dirigit per Toni Orensand i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
6: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
0: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional d'Adifolk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
1: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
0: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
1: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
8: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
0: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
1: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda.

0: L'entitat catalana disputarà el seu cinquè amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat pel al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
1: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
1: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
2: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé la primera part, crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
3: Sí, yo creo que igualmente que nos han marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada es para aprender y ajustar cosas.
1: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
4: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
5: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
1: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a 9:00 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Camim d'esport, en handbol, el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
0: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de 6:45, en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols, respectivament.
1: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
1: Recordem que és la 3ª medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de La Xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
6: La Xarxa de Comunicació Local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: But I'll keep it for now.
1: Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif ho solucionés, i Adif ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sustracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via, la C-37Z, al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Park i Sant Ruf, i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats d'arro per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats al SEM, pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. A hores d'ara s'investiguen les circumstàncies i les causes que van provocar la baralla. I Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la protecció.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
3: Ràdio Molins de Rei i un munt de músiques presenten...

Hola, sigueu benvinguts al programa Amb Bo d'Orquestra. El nom artístic de Don Corc d'haver sentit i potser vist com la seva filla cantava una dolça cançó acompanyada pel seu pare, en Dominic. La petita, amb 10 anys, es diu Nika i va cantar Our Here on My One. Pocs anys més tard, Costa morirà d'un atac a cor a Nova York, era l'any 1983. El nom de Don Costa, tot i que potser és menys conegut, ha estat el suport en treballs de Polanca o del popular tema de Frank Sinatra, My Way. Costa va ser també el descobridor de Trini López. Amb tot l'orquestra de Don Costa té una discografia prou minsa. Us oferim un recull del bo i millor interpretat per l'orquestra de Don Costa. Hem obert amb el tema Adiós i sonara An Affair to Remember, But Not For Me i Day In, Day Out.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif solucionés. I Adif, per la seva banda, ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sostracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà. Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre que el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la precaució. I en successos expliquem que el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z en el terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i del Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats d'arro per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: La Vidal Cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Nostàlgia, anys 90.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el nostre suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provenents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-oest. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El Servei d'Emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la Festa Major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa, aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continuarà atraient milers de persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Look for it, Hello AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics, Mega Mix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi i comencem. Ens hi posem amb un nou Generació Chic. I és un Generació Chic, home, una mica especial, el de la setmana que ve, el proper Generació Chic. Aquest sí que serà especial, però aquest ja ho comença a ser, perquè comencem a estar d'aniversari. Avui comencem aquesta Generació Chic número 199, i això vol dir que la setmana que ve ens plantem el programa 200. Home, aquests números rodons sempre són per celebrar, i com que nosaltres, ja ho saps, que això dels programes especials i dels reptes i fer aquestes coses, doncs mira, ens agrada i tenim tirada i busquem qualsevol excusa bona per muntar un programa especial, i ho vam fer per la fira, ara amb els mashups o per Nadal o... No, és igual, doncs aquest, home, si és el número 200, si és un número així de rodó, vols dir que no haurem de fer també alguna coseta especial? Això serà la setmana que ve, per això, però bueno, ja et vaig posant una mica amb antecedents perquè també doncs, ens ajudis, perquè volem que la setmana que ve el programa aquest del 200 doncs sigui, home, posat 200 cançons, que això ens ho van dir, quan vas fer 100 programes, vas fer un programa especial de 100 cançons. Home, sí, però eren 100. Clar, posar-ne 200 en una hora seria molt complicat, això, i a més és que no les acabaríem de sentir. Per tant, home, 200 no, però sí que podem treure-li un 0 i posar-ne 20, buscar les 20 cançons, no sé, més representatives dels 80 i els 90. Però això és molt complicat, així que demanarem que ens ajudeu i ho feu vosaltres, ens ho dieu vosaltres quines són, doncs a veure si entre les votacions, però a veure si entre les recomanacions de tots aconseguim buscar 20 cançons prou representatives dels 80 i els 90. Així que, va, ja t'hem posat deures i després ho anirem recordant durant el programa d'avui, però mira, si ens ajudes, doncs de cara a la setmana que ve, de cara a aquest programa 200, buscarem les 20 cançons més representatives d'aquests anys 80 i 90, ja saps que és el que fem aquí al Generació Chic. Però això serà la setmana que ve. Ah, clar, com ens ho dius, home? Doncs, home, a través d'Instagram, no? Sí, home, sí, ja saps que és la comunitat allà on ens trobem, on tenim aquest perfil del Generació Chic, i és allà on ens pots deixar el teu missatge, doncs, dient-nos, mira, doncs, jo crec que podria ser aquesta o aquella altra, o aquestes dues, i amb això, doncs, mirarem de fer aquest programa. Instagram, @generaciochic, tot junt, val? I ara sí, ara ja ens posem una mica amb el programa d'avui, que és una mica el que toca, Començarem amb una versió d'un clàssic. Un clàssic que es deia Killing Me Softly with His Song, però amb aquesta versió dels Fugees.

0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Doncs sí, noi, comencem amb un tamasso autèntic, la versió aquesta que escoltem dels Fugees, això és de 1996. Però estem parlant, evidentment, del gran èxit de la Roberta Flack. Del 73, aquest, eh? Va, anem amb aquesta, va.

Doncs això, que et deia, una cançó, un clàssic de 1973, reversionada aquí per aquesta gent que es diuen Fugees. Els Fugees això ho van fer l'any 1996. És una versió que té allò que ara en diuen flow, molt de flow, no? Aquests Fugees són una banda que es dediquen més al tema del, diguem, del rap, d'aquestes coses així, però també van fer aquesta versió. Al final va ser la seva gran, el seu gran tema, el seu gran èxit. I com et dic, sobre una cançó, un clàssic de la Roberta Flack de 1973, tot i que també té història, això, perquè quan li van donar la cançó perquè la cantés la Roberta Flack, en realitat això estava, aquesta cançó estava feta sobre uns poemes, unes lletres del Don McLean, que és aquell de l'American Pie, recordes? Perquè ja ho saps que ens agrada acompanyar-te les cançons amb una mica d'història d'on han sortit i de per què són les coses. Escolta, que ens estan començant a arribar ja peticions i coses, cançons que ens diuen ei, vull aquesta, dins de les 20 hi ha d'haver aquesta, allò que dèiem per al programa que ve, pel programa 200. Doncs gràcies a Instagram amb la roba al davant, vinga, Generació Chic.

Això ve a dir alguna cosa així com que suaument, de forma molt suau, ens va matant. Oh, home, si ens ha de matar, que sigui amb tamassos com aquest. Al final no se'n van poder estar i van posar aquesta cosa ja així com més rapera, que són els Fugees. Tenim ja per sota una cosa que ens sona molt a Alan Parsons, no? Sí, senyor. És una... Però no és ben bé Alan Parsons. Recordes que abans et deia que en un dels programes especials, aquest que vam fer ara fa poc per la fira, els vam dedicar als mashups? Doncs això és el que la gent de Pink Project, ara et parlo d'una mica de qui són Pink Project, van fer el 1982. Ajuntar dues cançons amb la base d'aquesta mama gama de l'Alan Parsons, que sentirem, doncs posar-hi la veu, la cançó, cantada per una coral. En el disc original ho feien uns nens, aquí ho fan unes noies, d'aquell Another Brick in the Wall dels Pink Floyd. Doncs Pink, de Pink Floyd, i Project, de l'Alan Parsons Project, surt aquest Pink Project.

el que et deia abans, això és una... Mira, doncs ja va ser una cosa que vam fer el 82, ja podíem anomenar doncs, una mica de mashup, com parlàvem en aquell programa especial de la Fira. Ja saps que el mashup és fer, doncs, posar, per exemple, la veu d'una cançó, fins i tot adaptant-se a la seva mateixa tonalitat amb la música, amb la base musical d'una altra. Això és el que va fer aquests productors italians que van fer aquest Pink Project amb un àlbum que es deia Domino el 1982. De fet, agafar Pink Floyd i Alan Parsons, home, doncs també té una certa lògica, i em diràs que per què? Doncs mira, perquè... T'ho explico. En el primer dels àlbums de... Un dels àlbums de Pink Floyd, un dels enginyers de so havia sigut Alan Parsons. Per tant, és lògic que trobem certes reminiscències d'Alan Parsons en les produccions de Pink Floyd. En el Dark Side of the Moon és l'enginyer de so de Pink Floyd és Alan Parsons. Per tant, és lògic que hi hagi aquestes coses semblants. El que agafen els Pink Project, que no són altres que uns DJs italians, concretament estem parlant de Stefano Pulga, un dels noms doncs un dels noms de la música disco italiana, d'aquest Italo Disco, Spaghetti Dance. Stefano Pulga és un dels noms imprescindibles, eh? Molt bé, doncs el Pulga el que va agafar és aquesta base de la Mamma Gamma. I posar-li doncs la veu del Another Brick in the Wall, el gran èxit dels Pink Floyd. I totes les dues coses aquí, el riff de guitarra aquest sí que és autèntic, eh? A l'inici de la cançó ens sonava Sirius, una altra cançó de Pink Floyd, d'Alan Parsons, va passant el Mamma Gamma i acabem amb posant-li doncs, la guitarra i les veus de l'Another Brick in the Wall. Sí senyor, quina producció! Tot això venim des d'Itàlia, et deia, des de Milà. Ara ens n'anem una miqueta més a prop, amb una gent des de Girona. Agafant aquest ritme que, tot i que... Ja et dic, són de Girona. Sembla que podríem venir perfectament des del Carib. Adrià Puntí, un papà.

Dins una catximba dorm. I qui dorm dins d'una catximba? Doncs potser això, un rostoll d'Angelina, no? I anem fumant. Anem fumant. La catximba. I els rostolls d'Angelina. Ja ho saps, que en aquella època doncs, a vegades buscàvem altres paraules per dir eufemismes d'aquests amb els que ja ens enteníem i tots sabíem què volia dir. Els un papà amb l'Adrià Puntí al davant, des de Girona, com et deia, doncs, això, ens parlaven d'aquests rostolls d'Angelina que es posaven dins una catximba i llavors, au, dorm, aquells rostolls ben verds, eh? Ai, pam, pam, pam, sí senyor! Uau! Va, aviam, aquesta gent que van venint així, des d'on venen? Ells són així com més argentins, tot i que la formació es va fer a Madrid. Sí, senyor. Són els Rodríguez i venen sense papers, sense documents. Des d'un àlbum que es deia així també, Sin Documentos, de l'any 1993. Una cançó que ja ens porta amb aquests ritmes més festius que saps que ens agrada. Home, després d'una catximba i dels rostolls d'Angelina, a veure qui no es posa a ballar.

0: Ai, que bonic això que diuen los Rodríguez, eh? Que no quiero pasar ni un día entero sin ti. Encara que sigui sense documents, sin documentos, Los Rodríguez, una cançó de 1993. Qui són Los Rodríguez? Home, ja ho saps, a darrere hi ha el Calamaro, hi ha l'Ariel Roth. I et dic, tot i que ells són argentins, doncs aquesta banda està fundada a Madrid. De fet, ja ho saps, l'Ariel Roth, per exemple, doncs sense anar més lluny, dels Tequila. Anem amb una cançó ara... Anem a canviar una mica d'estil. Anem a canviar d'estil, va. Aquí es nota la mà dels Pet Shop Boys al darrere, sí? Jo crec que sí, eh? Però si et dic que la veu és de la Liza Minnelli, què? Dius, hòstia, la Liza Minnelli, la gran actriu de cabaret amb els Pet Shop Boys, sí. I la cançó és una cançó original de Steven Sondheim, del gran compositor de musicals. Això va ser pel musical Follies, t'ho explico després. Anem a escoltar la Liza Minnelli amb aquesta producció amb els Pet Shop Boys. Sí o què?
1: Generació Chic. The sun comes up, I think about you.

Losing my mind, perdent una mica la ment aquí, eh? Més dur, hem perdut el cap més d'una vegada. Et deia, això pertany a un musical que es deia... que es deia Follies. Vol dir que això és una cançó que va escriure en Stephen Sondheim, un dels grans, ja ho saps, creadors de bandes sonores per musicals. Però els Pet Shop Boys, això, aquesta cançó és del 71, però els Pet Shop Boys li fan aquesta producció més tard a Liza Minnelli perquè ho tregui el 89. És aquí quan agafa aquesta volada, aquesta cançó, però és original de 1971 pel musical Follies. I en la seva primera versió la cantant era la Dorothy Collins, que era una cantant canadenca, per això és un altre tema. A nosaltres ens interessa aquesta versió naca dels Pet Shop Boys al darrere amb la Liza Minnelli. Anem amb més coses. Ens posem així, ens donarà més pop, hem tingut aquesta cosa així com més electrònica amb els d'això, però ara amb els Pet Shop Boys, però ara anem amb aquesta cosa així que més... Són les Bangles. Això és el Manic Monday. Un dels grans èxits de les Bangles.

0: Like Monday és un dels èxits, juntament, evidentment, amb Walk Like an Egyptian, d'aquesta banda formada exclusivament per noies. Una de les primeres girls bands que es va anomenar. Una banda que neix a Califòrnia, Los Angeles. Les germanes Peterson amb la Susan Hobbs, que és al final la veu, no?, i la imatge de Bangles. I la Slinkas, la Net Slinkas, també. Això és del 86. 85, des del Different Light. Aquesta és del 1985. 86 és més o menys aquesta història. Anem ara sí amb un supertamasso, aquesta banda que ens estimem una passada aquí al Generació, són els Roxette. Aquest de look, no? I això sí que...
1: Tamasso!
0: I tant que sí, som-hi, va!

Sens dubte, el tema que els va catapultar a la fama mundial, tot i que va ser el quart senzill que va sortir del Luke Sharp. Van treure abans altres, van preferir treure abans altres temes, i aquesta, i quan va ser aquest tercer senzill, que va, mira, doncs va arribar a Estats Units, allà va sortir per la porta grossa, i aquí sí, senyores i senyors, Roxette es va convertir en un fenomen mundial des de Suècia. Pearl Diesel i la mala guanyada Mary Fredrickson, que ja ens va deixar fa uns anys.

Ai, no em diguis que no són maques aquestes cançons. Això, aquests records que ens porten aquí, que mira, que tenim aquí el Generació Chic. Va, tornem a agafar la marxeta guapa, guapa. Ens n'anem al Vallès, que com al Vallès no hi ha res. Diuen, eh? Diuen. Doncs sí, al Vallès hi ha coses molt magues, hi ha coses molt boniques. I Bonito és, per exemple, aquest gran èxit de Los Sencillos, no?

Bonito és l'èxit, el gran èxit de Los Sencillos. Aquesta cançó és del 91-92, des d'un àlbum que es diu En casa de nadie, i que ens va fer cantar tots això del bonito, bonito és, eh? Fins i tot a la part final feien aquesta rapejada, ja saps que, bueno, liderats pel Mickey Puig, barrejant sons molt, molt britànics, ells, molt mods, molt mod britànic, sí. Aquest bonito és tenia a la part final... Va, que ara rapejarem aquí, rapejat, el Pedro Navaja, sí senyor. Que està molt guai, eh? Va quedar molt guai, això. Bonito és! Vinga, va, tots!

0: amb coses boniques que ens agrada posar aquí al Generació Chic. Ai, senyor...
1: Generació Chic.
0: Doncs sí, noi, ara estem amb ritmes. Això és molt Stoic and Wodeman. Aquestes noies són les Bananarama. I aquí ens porten, home, doncs una versió d'un clàssic també, del Venus. Anem amb aquest Venus de les Bananarama.

aquesta mà dels Stock Aitken and Waterman. Yeah, baby, she's got it. Get Venus, what's your name? Això és des del True Confessions del 86. Senyors, que estem arribant cap a, com aquell qui diu, al final del programa, eh? Ja sabeu que quan ens embalem així, ens anem tan embalats que podríem perfectament ara posar-nos a fer una classe de spinning, no? Mira, no sé per què aquesta cançó de... Això surt d'una gran pel·lícula Flashdance del 83. És el Michael Cimbello, aquest maníac. I no sé per què aquesta cançó jo sempre l'he associat a fer una classe de spinning. Eh que sí, et veus, ja et veus, eh? Sobre la bicicleta allà. Aquella bicicleta que no es mou de lloc, no arriba mai al lloc. Michael Cimbello des del Flashdance. Això és Maniac.

Segurament, si repassem les cançons cançons de Michael Cimbello, doncs evidentment ens ve només aquesta, no? O Michael Cimbello, Maniac, banda sonora de Flashdance. Però qui és Michael Cimbello, home? Doncs atenció, perquè aquest senyor se l'ha de tenir en compte. Ell és guitarrista, a part de multi-instrumentista, però evidentment el que més toca és la guitarra. I com a guitarrista, guitarrista d'estudi, que és el que més ha fet ell, ha treballat per estudi, música d'estudi, tocant la guitarra per gent com, per exemple, atenció, ha estat amb Stevie Wonder, ha estat amb els Temptations, ha estat amb el Michael Jackson, ha estat amb la Diana.

0: Ross, amb Chaka Khan, amb George Benson, amb la Barbra Streisand, amb la Donna Summer. Un autèntic músic bestial que li arriba a la seva hora, el seu èxit, l'any 1983 a la banda sonora de Flashdance amb aquest Maniac. I després també més d'un gimnàs, com dèiem, per fer spinning, perquè això és fantàstic per fer spinning. Senyors, amb el 100 Velo estem arribant al final del Generació Chic d'avui. Estem arribant, doncs, al final del Generació Chic número 199. Què vol dir això? Que la propera vegada que ens trobem serà per celebrar que fem 200 programes. No un, ni dos, ni tres, sinó 200 programes, senyors. I que aquests 200 programes ho volem celebrar, doncs, d'una manera especial. Volem fer un especial guapo, guapo, perquè sí, com que 200 cançons no ens hi cabrien en 55 minuts, mirarem de... Home, això sí, treure-li un zero. Diuen que els zeros no valen massa per res. En aquest cas, sí, si els poses a la dreta, però... Nosaltres n'hi trobarem un, i de més de 200 agafarem 20 cançons, les 20 cançons, o 20 cançons representatives, no les més, perquè això seria faltar segurament a la veritat, per molt que fem la tria ben feta. Segur que ens en deixarem algunes o en posarem alguna que tu creus que no és tan representativa. Per tant, el que volem és que ens ajudis. Et demanem que el nostre perfil d'Instagram, @generaciochic, doncs ens vagis dient durant aquesta setmana quines cançons vols que posem la setmana que ve. Quines creus tu que són les més representatives d'aquests anys 80 i 90? De música disco, de música pop, de música rock. La que més t'agradi a tu, la que més recordes d'aquells 80. Música en català, música en castellà, música en anglès, en francès, en alemany, el que vulguis, que aquí ho toquem tot. Així que ens ajudaràs una mica? Farem una mica de maníacs dels anys 80. Un cop més aquí al Generació Chic. I si ens acompanyes, home, serà un plaer que ho facis cada setmana, però també, com no, amb un programa tan especial com aquest, que serà el 200.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 del vespre una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provinents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. El telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà, i per municipis destaca Esterri d'Àneu. Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat de que hi ha bandera vermella a les platges de Sarriera i Racó de Begur i les platges de Calonja i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En aquest sentit, ha recordat que està prohibit el bany i que cal fer cas de les indicacions dels socorristes. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals. I acabem parlant dels carrers de Gràcia, que s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la Festa Major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
3: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
4: Bona tarda. Una vegada més aquí el programa de Tu a Tu, aquest espai que tenim la sort de tenir aquí a Ràdio Molins de Rei. I avui ens visita en Josep Alemany i Rigol, que ara parlarem amb ell, i ell, sí, ell va gaudir també de tenir una televisió al seu poble, però d'això en parlarem més endavant. Hola, molt bona tarda, Josep.
5: Hola, bona tarda, Pierre.
4: Escolta, fill de Vallirana?
5: Fill de Vallirana.
4: No fa gaire.
5: Com no?
4: Vull dir que et veig molt jove.
5: Ah, bueno, sí. Home, deixa'm dir una cosa, ja que comencem amb aquest tema. Fill de Vallirana, si nascut a Cal Muntaner, que era una masia, oficialment nascut a Cal Muntaner, ara, físicament, de Molins de Rei, de la clínica del Fàbregas.
4: Ah, vas néixer aquí, a Molins de Rei?
5: A la clínica, però soc nascut de Vallirana. Eh?
4: A la clínica, la clínica de sempre, sí?
5: La clínica de sempre, sí.
4: Ah, sí, aquells anys, sí.
5: Com molta gent de Vallirana, i Cervelló, i tot això.
4: Escolta, i de Vallirana, llavors tu ets fill de Vallirana, has viscut a Vallirana, segueixes visquent a Vallirana.
5: Sempre.
4: I soci fundador del Centre Excursionista.
5: També, sí, sí.
4: Però fa molts anys d'això?
5: Home, el centre es va començar a fer fa uns 60 anys, si bé ara estem celebrant els 50 anys oficials. O sigui, quan m'han trobat algun paper amb la federació, però realment érem centre ja fa 60 anys.
4: Fa 60
5: anys. Jo era fundador, però molt jove.
4: Sí, dels cadets,
5: molt
4: dels
5: jove,
4: nens.
5: Molt jove, molt jove.
4: Escolta'm, i vau fer una expedició molt important. Al Kilimanjaro, no?
5: L'any 78.
4: L'any 78 era?
5: Sí, vam fer l'expedició Vallirana Àfrica 78, que vam anar fins al Kilimanjaro, sortint de Vallirana amb un jeep, amb un Land Rover, i arribant fins a Tanzània i fer el Kilimanjaro.
4: Que vau baixar cap a baix, cap a l'estret, o com ho vau fer?
5: Primer vam pujar a Madrid.
4: Sí, a demanar permís.
5: A demanar els visats que ens feien falta.
4: A permís, sí.
5: Llavors vam baixar per despinyar perros cap a Màlaga. Màlaga vam agafar el ferri aquell.
4: A Ceuta?
5: Cap a Melilla.
4: A Melilla?
5: Melilla, Marroc, Argèlia, Níger, Nigèria, Camerún, Centràfrica...
4: A Tanzània, no?
5: A Tanzània, sí, sí.
4: Que és a la vora de Kènia o...
5: Al costat de Kènia. Quan vam acabar a fer Kilimanjaro, o vam pujar, vam anar a deixar el cotxe al port de Mombasa, que ja és Kènia, a l'Índic. Perquè el cotxe va quedar desmanegat. I vam tornar des de Nairobi amb avions.
4: I el cotxe va quedar allà? I se'l van quedar ells?
5: No, va venir amb un vaixell cap a Barcelona.
4: I també va fer el turisme d'anar a Melilla i tornar, i bé, ja el vau anar a esperar vosaltres quan ja estava, ja el vau arreglar aquí. Sí. Però escolta, i què tal el Kilimanjaro? Feia molt fred, com era? Impressionava molt?
5: El Kilimanjaro és un 6.000. És un 6.000. Sembla fàcil de fer, però jo em consta que molts alpinistes dels que han fet Himàlaies no l'han pogut fer perquè han volgut anar massa de pressa i necessita una certa adaptació. Jo mateix, el dia abans de fer el cim, l'últim dia vaig voler fer pujar corrents una muntanya que hi havia, i l'endemà, quan vaig pujar el Juro Peak, que és l'última pujada que hi ha, no sabia què em passava, però quan vaig arribar dalt al pic i vam fer les fotos, després em van venir a buscar perquè em vaig quedar blau. Si vaig agafar mal d'alçada, si vaig sol, m'hi quedo.
4: Que
5: feliç,
4: que
5: t'hi hagués quedat allà. Quan van venir a buscar, Josep, què passa? Què passa? Ah, res. I em van estirar. Llavors, com que jo estava ben preparat, quan vam començar a baixar la tartera, res, en poca estona em vaig trobar bé. Però vaig agafar mal d'alçada.
4: Es diu mal d'alçada,
5: sí,
4: això?
5: Sí, em vaig quedar blau. Sí, sí.
4: Que és com una falta d'oxigen,
5: sí,
4: no?
5: Sí, sí, sí, sí.
4: I t'haguessis pogut quedar mort?
5: Sí, però feliç, eh?
4: Sí. Mores, si
5: sí,
4: et trobes
5: sí,
4: mores,
5: si quedes allà sol. Oh. I estava allà repenjat amb un bloc de gel.
4: Jo que tinc por d'anar a buscar rodallons.
5: I si la Margarida no em ve a buscar, que anaven tres, amb el Pere, el Salsigui, doncs em quedo allà.
4: Escolta, hi ha gent que fa por d'anar a buscar rovellons, que si vas sol, que si caus, i tu allà sí que és segur. I la Margarida va pujar, perquè sí, ella ho va veure, que tu trigaves a baixar.
5: Ell va veure que jo no venia. I el reiet, em diu un reiet, en avís de muntanya i de bicicleta. I el reiet, em ve a buscar i estava allà, jo allà, repenjat.
4: Jo només recordo del Kilimanjaro la pel·lícula.
5: Yeah.
4: Que es deia les neus del Kilimanjaro, de l'Ava Gardner, el Gregory Peck i la Susan Hayward. L'has vista?
5: No, bueno, no, diria que sí, però no, ara no me n'acordo.
4: Però ja fa tants anys.
5: Ja fa tants
4: és el que recordo
5: fa
4: jo. Escolta, afició al ciclisme molt, també, no? Perquè encara la tens.
5: Jo he fet bicicleta des de sempre, des de que els Reis van portar una Orbea quan tenia 7 o 8 anys, i ja no he parat. I llavors he fet les temporades de juvenil i d'amateur com a corredor del Club Ciclista Molins de Rei.
4: Ah, tens molt de lligam amb Molins de Rei.
5: Molins de Rei. Llavors corria les curses d'aquí a Catalunya i campionats d'Espanya i de Catalunya amb un altre corredor, que era el Lluís Casas, que era de Santa Coloma de Cervelló, però que corria també pel Molins de Rei. A l'època aquella que hi havia en Pedrola, que era el nostre mecànic, en Benet Vicente, i en Mas,
4: i
5: en Prats...
4: I aquell que va morir de Sabadell, com es deia, Torres? O no?
5: Sabadell,
4: sí, una vegada en un programa aquí em van parlar d'un que va morir de...
5: És possible, ara, corredor. Ara no.
4: Però bé,
5: anem,
4: tens l'afició al ciclisme i encara ara vas...
5: Sí.
4: Encara ara fas sortides,
5: sí, sí,
4: els caps de setmana.
5: El dissabte o diumenge acostumo a sortir. Acostumo a sortir i a fer bicicleta 60, 70, 100 quilòmetres.
4: Oh, el cap d'aquí a Molins de Rei també.
5: Depèn.
4: També és ciclista, ho saps?
5: No.
4: Sí, sí, també. No, sé no, que no, fa és... va sortides llargues.
5: Deu ser d'una altra generació.
4: La teva feina per això era... No, si podés, sí, però tu ets bastant jovenot, eh?
5: No, ell va estar més que jo,
4: no em faci riure. No, volguem dir que jo soc més gran que tu, que sí, sí ja. Que si és una altra generació per tu, jo ja dec ser l'avi, no? Escolta'm, delineant i tècnic, ha sigut la teva feina,
5: bueno,
4: sempre?
5: Jo vaig fer el batxillerat aquí a Molins de Rei, i després vaig estudiar delineació general i topografia, si bé no he treballat mai d'això. Però em va anar molt bé perquè vaig acabar fent de cap de compres de la companyia catalana de ciments Portland, la Portlanca, la catalana, la fàbrica de Vallirana, i em anava bé, doncs, poder interpretar els panells.
4: Ah, és la fàbrica que hi ha a Vallirana.
5: La que hi havia.
4: Bueno, però encara hi ha, encara es veu.
5: No hi ha res perquè s'ho han carregat tot ara ja.
4: Ara ja no, sí, jo encara sí, ho veia. Jo.
5: Estàvem guardant unes sitges i un edifici per fer-hi allà un edifici singular, i l'Ajuntament nou ho va volar tot. Era municipal, eh? I
4: encara baixant, venint de l'Urgall, i sempre
5: no,
4: ho veia.
5: Ara, si la mires, ja no hi és, allò.
4: Bueno, després entrarem una mica en la política, perquè conseller nacional per Convergència no, però serà després d'escoltar els Beatles amb Michel Mabel.
5: Ah, va. Molt bé, molt bé.

0: Si dèiem de conseller nacional per Convergència i Unió, però d'això parlarem més tard, perquè ho haig de dir ja, que tu has sigut 24 anys alcalde de Vallirana. És a dir, que després en parlarem. Però els teus lligams amb Molins de Rei, per exemple, el cinema, venies al cinema alguna vegada aquí?
1: Bé, com deia, clar, el fet d'estudiar a Molins de Rei i després de córrer en bicicleta per l'equip local, doncs, esclar, i a més, doncs, el ser Molins de Rei, aquesta mena de capital d'aquests pobles de
0: l'entorn... Ah, sí, li dèiem així.
1: Bueno, a veure, quan no hi havia... Quan no hi havia aquest invent de les comarques, per dir alguna cosa, doncs la nostra comarca natural era doncs, tot el que és la zona baixa del Llobregat, o mitja, com podria dir, que seria Corbera, La Palma, Cervelló, Vallirana, Castellbisbal, Pallejà, Torrelles, Papiol, Sant Vicenç, Molins de Rei. Tot això, aquesta gent,
0: si havien de fer... L'estació de Renfe...
1: Però clar, altres eren més d'agafar, com molt d'agafar el que deia, aquí dèieu el Vallirana.
0: Ah, sí, el Vallirana.
1: O sigui, per anar a Barcelona, com que la Renfe també devia anar d'aquella manera, diu, agafem el Vallirana. I veniu aquí a la carretera a buscar el Vallirana, no? I anàveu a Barcelona.
0: I venies al cine també.
1: Llavors, el cine aquí, clar, aquí hi havia per triar i remenar. Perquè aquí, recordo que a l'època, clar, a part del Foment, que havia de ser dels primers, el Foment, la Penny, la Federació, aquella que hi ha davant del que era, lo que era el Parc dels Caiguts.
0: Ah, sí. Llavors, sí.
1: El Versalles, el Savoy, el carrer del Carril, el Garbí, la plaça de l'Ajuntament... Els pares també feien cinema, tenien un teatre i el diumenge feien cinema, vull dir que hi havia 7 o 8 llocs on poguet triar pel·lícula. I a part, i a cada poble hi havia el seu. A Vallirana hi havia dos. Allà hi havia el casino i el patronat.
0: Teníeu dos cinemes.
1: Però allò hi havia l'Ateneu.
0: Jo sé el Capitol...
1: A cada poble hi havia el seu.
0: El Capitol de Pallejà, només recordo. I la Vicentina i l'Ateneu, doncs, Sant Vicenç, però no. Però aquí en tenien molts,
1: aquí hi havia, i encara hi havia els de Sant Feliu, però aquí n'hi havia... jo diria que Molins de Rei exercia aquesta mena de capitalitat. Per exemple, si la gent volia doncs, estudiar alguna cosa més que les escoles nacionals, doncs, almenys els nois...
0: Els pares.
1: Veníem els pares a fer el batxillerat. En canvi, aquí, les noies, aquí, les Molins de Rei, les noies tenien tendència a venir a Vallirana a les monges.
0: Ah, teníeu monges a Vallirana.
1: A Vallirana hi ha convent de monges de sempre. Hi ha hagut les franciscanes i amb la guerra es va canviar i després van venir, van muntar un altre convent, que eren les dominiques. Però, clar, es dona... podem dir que l'alcaldessa de l'època de Molins de Rei havia fet el batxillerat a les monges de Vallirana i un alcalde d'una època de Vallirana havia fet el batxillerat a Molins de Rei. Deixem-ho aquí.
0: És a dir, se venien... No hi havia rivalitat entre les monges i els capellans. Els padres.
1: Cadascú tocava el seu ram, perquè a les monges de Vallirana, a partir d'una edat, ja no podia, els nois ja no hi podien anar-hi, i els pares tampoc. O sigui que...
0: Més relació amb Molins de Rei. També venies a comprar algunes coses de feina o de... No dic que vinguessis al mercat, potser això no, però... A botigues, recordes?
1: A veure, Molins de Rei, continuant amb aquest tema de la capitalitat no oficial, a veure, si les empreses necessitaven material doncs de tornilleria o petites màquines, el punt de referència era la ferreteria Ostrell. El que no hi havia a l'Ostrell ja no hi era enlloc. O bé anaves al Camps, que eren els grans magatzems, o al Siglo, o al Santonja, que eren els colonials, o al Bofill.
0: El Santonja i el Bofill eren a la carretera, no?
1: A la carretera, aquests venien al Promajor. I també les distribucions des del que és el Mallorca, les gasoses, que a Vallirana també hi havia gasoses, la Valliranense.
0: Aquí,
1: hi havia gasoses, la Vallirenense. Carbòniques, la Vallirenense.
0: Que ara em recorda molt les gasoses d'abans, això que ara li diuen a 7-Up, no sé què.
1: Sí,
0: és
1: coses.
0: Com una gasosa, no?
1: Sí, més o menys.
0: El Santonja, què venia?
1: El Santonja eren colonials. Ja venien coses que despatxaven a comestibles. I, per exemple, Per exemple, quan a Vallirana encara no s'havien espavilat del tot alguns comerços o supermercats, doncs, per exemple, jo recordo haver fet els lots de Nadal de la fàbrica, que eren 200 treballadors, la catalana, al Santonja. Lots de Nadal. Sí, per tant tocaven tot aquest gènere i feien els lots de Nadal. Doncs això era el Santonja.
0: I l'altre que has dit? Quin era el Santonja? Has dit un altre.
1: El Bofill.
0: El Bofill què era?
1: Servia més el ram de fruites i verdures, el que són els comestibles de tota la comarca i més enllà. Tenien camions, estaven aquí a la cantonada, al carrer Major, amb el terraplè, i llavors, servien.
0: Escolta, nosaltres el que sí que teníem molta tirada de petits era anar a Vallirana, a la piscina. Bueno, els Vallirana, per anar a Barcelona i a la piscina de Vallirana.
1: Sí, clar, és que si hi havia alguna cosa que la capital era Vallirana, era amb el tema piscina, no? Penseu que la piscina de Vallirana és de l'any 53, per tant té 72 anys. Sí. 72 anys. I
0: l'heu feta més gran?
1: No, és piscina de 50 metres. O sigui, sempre ha tingut 50 metres.
0: Sí, sí.
1: Piscina olímpica. Ara hi ha la piscina d'hivern, que està coberta, no? Però penseu que a l'Olimpiada de Tòquio, l'Olimpiada de Tòquio, que era la dels 60, els corredors de l'equip olímpic espanyol venien a entrenar-se a Vallirana.
0: No? Sí, esclar, llavors no hi havia un altre.
1: I quan jo era jove, que despatxava les entrades a la piscina, a la bufet, al burot que hi havia dalt, a tocar de la carretera, quan arribaven els cotxes de línia, que venien 3 i 4 de seguits, un darrere l'altre, venia un tou de gent, doncs, de Barcelona mateix, però de Sant Just, d'Esplugues, de Molins de Rei, que venia a la piscina.
0: Quan ja van començar a tenir piscines, Molins de Rei, Sant sí. Vicenç, no ho sé, suposo que sí, tot, suposo. Es va notar un baixón allà?
1: Sí, lògicament, però llavors Vallirana, com que ja havia crescut, amb urbanitzacions i un de més, la piscina va tenir el seu fort. Mira, et diré una cosa, encara l'any 88 i 89, quan jo ja era alcalde i anava de sortir uns quants dies de vacances a l'agost, jo trucava a la Nuri, que portava la caixa, per saber com havia anat la caixa de la piscina. Perquè de la caixa de la piscina depenia en bona part poder pagar nòmines a final de mes. Estem parlant de l'any 89, 88, 90. Després això va canviar, i el que vaig fer, com que la cosa canviava, vam adaptar i fer socis anuals, amb el qual la gent pagava tot l'any, i si venien o no venien, el seu problema, o si plovia.
0: Ara la piscina, sé que fa activitats, i tenen restaurant, i hi ha aquell ascensor,
1: sí.
0: I funciona bé el tipus del restaurant?
1: Això depèn. Això, com que això són concessions...
0: Són sessions que hi ha temporada.
1: Concessions, hi ha a vegades que l'encertes, i a vegades no tant.
0: Sí, que a vegades havien fet activitats, que hi havia anat a veure gent que cantaven...
1: Sí, bueno, allà hi havia hagut cada dissabte i diumenge, hi havia hagut ball, activitat a la piscina, i molta activitat. Això ara no hi és. Al marge d'un cert...
0: Ho fan al casino, no?
1: El casino s'ha fet sempre.
0: Ah.
1: S'ha fet sempre, menys uns 4 o 5 anys etapa del PCC, que a Vallirana hi havia tal mal rotllo al carrer que no es podien fer coses públiques perquè acabaven atrompades. Jo recordo haver baixat a Molins de Rei i algú que preguntava: i tu d'on ets? Vallirana. I ell mirava i deia: ui, Vallirana. O sigui, hi havia una certa mala fama als anys 80.
0: També pionera amb les televisions locals, Vallirana.
1: La primera.
0: La primera amb
1: Cardedeu tocant, però la primera amb Cardedeu tocant.
0: Sí?
1: Perquè també va ser...
0: Recordo el Miquel Armengol, de Molins de Rei, que havia fet un programa allà, que hi anaven els diputats.
1: Sí, sí, va haver-hi la...
0: Molt bé, estic parlant de fa 30, més de 30 anys, o 30.
1: Fèiem un programa cap al tard, i llavors els portàvem a sopar normalment allà a Cervelló, allà a l'eixida, que patrocinava el programa.
0: A Cervelló? I no s'enfadaven els restaurants de Vallirana?
1: No, perquè si no volien pagar, pues, pagava el de Cervelló.
0: Ves, ja venia, els de Cervelló ja es convidava.
1: De baixada, i a més l'Aventura, que era el que portava el restaurant, era fill de Vallirana, vull dir que bueno, tot quedava una mica.
0: Sí, Aventura, que va estar aquí al Foment.
1: Ah, això mateix.
0: I també el casino.
1: No aquest Aventura, un altre.
0: Ah, un altre. Escolta, es va perdre aquesta televisió fa molt?
1: Bueno, quan l'Estat va treure la nova normativa amb allò del Parflex, com se digui, allò que, de la distribució dels canals i tot això, i va haver-hi un problema de que a part de la televisió era molt més il·legal. Una cosa és ser legal, altra cosa és ser il·legal. Va, si a sobre de ser il·legal has de fer una despesa, no hi ha manera d'encaixar-la amb un pressupost. O sigui, no pots encaixar amb un pressupost una il·legalitat.
0: Ah, no, esclar.
1: I llavors vam optar per tirar cap al tema de televisió via internet, que ja no és el mateix. Però clar, deixem que allò,
0: no, no
1: la nova llei, la nova llei va ser la que ens va aturar tot
0: després,
1: això.
0: Després Molins de Rei va tenir la seva televisió, que encara es manté, però amb coses gravades.
1: Bueno,
0: aquella és televisió en viu i en directe que fèieu allà amb el Miquel.
1: No, sí.
0: No, això no em sembla que aquí no ho han fet mai.
1: No, hem de destacar que, clar, la televisió de Vallirana és cosa principalment del Ricard Pasqual. O sigui, l'alma mater era en Ricard.
0: Ell és el fundador, diguéssim.
1: Sí, sí, sí. Doncs ell ho va oferir al poble i tal i qual, però ell va ser capaç de muntar, diguéssim, des de casa seva, al carrer de Missa, un repetidor, doncs la vam muntar a dalt a la muntanya del carrer de l'Església a sobre, i a partir d'aquí, doncs ell va ser capaç de tirar endavant, i sobretot amb l'ajut dels cursos que anàvem coordinant o traient de l'INEM
0: perquè feia uns cursos de formació audiovisual.
1: Cursos de formació, i de fet molts empleats de TV3 van sortir de Vallirana, i encara me'n trobo càmeres, o m'he trobat aquests anys càmeres i gent anant pel món, anant, doncs sí, que havien sortit de Vallirana, de inclús algun presentador, aquell que estava a Madrid fent tal, doncs van sortir de Vallirana.
0: De Vallirana.
1: En Luna, Antoni Luna mateix. Doncs,
0: sí,
1: doncs,
0: Luna, que el vaig veure fa poc.
1: I d'altres,
0: sí.
1: Doncs aquests han sortit de Vallirana. Hi havia programa diari, però no programa repetit, sinó diàriament programa nou.
0: Sí, i en directe.
1: I telenotícies, els plens en directe. O sigui, jo mateix vaig arribar a fer uns 400 plens en directe. 400 plens en directe. Plens de 3, 4 i 5 hores.
0: Sí, sí, bé, sí. Bé, ara escoltarem No siguis cruel, no t'ho dic a tu, és el títol en anglès, però per si en cas no ho pronuncio molt bé i aquí em criticaran, doncs per Elvis Presley.
1: Molt bé.

0: Ai, que ja hem arribat a que s'acabi la cançó. I jo et volia preguntar, la xocolata Oller va ser abans o després de treballar amb el ciment?
1: Abans. Van ser 2 anys quan tenia 14 anys. I vaig entrar al ciment, als 16, o sigui, als 14 de la xocolata, als 16 al ciment.
0: Així que
1: l'Estat va expropiar Rumassa.
0: Escolta, i quan es va cremar no hi eres, esclar, perquè això no fa tant. Es va cremar?
1: No, però sí que hi era quan es va cremar, sí que hi era.
0: Sí? Quan es va cremar fa
1: sí,
0: molt?
1: No,
0: fa,
1: no treballant. Era el 2007, 7-8, 7-8.
0: Ara hi ha el Mercadona, no?
1: Ara
0: hi ha
1: un Mercadona, sí.
0: Un Mercadona on hi havia les xocolates Oller.
1: Sí, sí, sí. Doncs allò es va cremar i, clar, i havíem de posar en marxa l'institut, el curs que està al costat, i gairebé no podem fer-ho perquè la xocolata crema d'una manera que no s'apaga mai, o sigui, costa molt el cacau de pagar-lo, i d'allò feia una oloreta que intoxicava.
0: Ai, em pensava que anaves a dir que era bona. I les herbes? I les herbes aromàtiques?
1: Això
0: que vas vendre i un dia vas fer un discurs, em van dir, memorable. Com va ser això?
1: No, això va ser que quan ja es va acabar la política i vaig haver-me de buscar la vida, i com que el que era la meva feina anterior, que havia estat treballant aquí en Molins de Rei, a Vinça, amb el Josep Buscà, i portava el despatx, i vaig deixar-ho per portar l'alcaldia, doncs vaig acabar fent de venedor, de fet de cap de vendes, d'herbes de la casa Ecoherbes, que tenia un jardí botànic a sobre el delta de l'Ebre, i això eren herbes aromàtiques per cuina.
0: No era aromes de Montserrat ni Calissai, ni això.
1: No. Per herbes aromàtiques per cuina i també infusions d'alta gamma. Infusions de cadascuna valia 1,5 euros de preu de cost. Per tant, no. I llavors això em va portar a recórrer tot Catalunya, tots els restaurants amb estrella Michelin, o sigui, els Roca, i he estat amb la Carme Ruscalleda, aquell que surt a la televisió amb el Masterchef, allà al Tibidabo, a l'Hotel Vela, i recordo molt aquí a l'Hotel Vela, amb el xef i els seus ajudants, allà tenint-los tots davant meu, 7 o 8, i jo amb la maleta oberta i explicant-los les grandeses de les herbes congelades. De les herbes congelades. Sàpigues que tu pots anar al bosc a agafar una farigola,
0: congelar-la,
1: i l'agafes, la congeles, la poses al congelador, i el dia que vols fer una infusió de farigola, agafes aquella herba congelada, la poses en una tassa, aigua calenta, sentiràs com es patega, i allò és el millor que hi ha.
0: Ah, mira, ja, doncs, ja ho
1: doncs,
0: faré.
1: Doncs jo venia herbes aromàtiques fresques.
0: Jo, com que aniré a buscar rovellons i no en trobaré cap, que faré farigola.
1: Agafa farigola.
0: Això devia ser el que em devien explicar de la conferència.
1: Doncs això.
0: Que no me'n recordava ben bé. Casat amb la Mercè, 3 fills.
1: Sí.
0: Venen aquí, al Col·legi de Sant Miquel, com tu?
1: No, la Mercè és filla de Molins de Rei, va anar a les monges de la Llirana.
0: Sí.
1: I els tres nois han estudiat a Vallirana i a Cervelló, perquè a Vallirana el que és la primària als anys 90 estava molt malament, i llavors bé, el vam haver de portar a una escola cooperativa de la CPEC que hi havia a Cervelló, l'escola Eric Monfill, això els dos grans, i van acabar la secundària a Vallirana quan ja l'any 80... el 90 i 90 poc vam inaugurar l'Institut Vall d'Arús, que és el que hi ha a l'entrada de Vallirana.
0: I els teus nets, tens nets, no?
1: Sí, ara ja tinc un net que ja va a l'institut.
0: Sí, aquí en Molins de Rei?
1: No, a Vallirana. El net gran, el Jordi, ja va a l'Institut de Vallirana, que va anar a son pare quan havia fet poc que estava inaugurat.
0: Quan comences a la política, abans d'aquests 24 anys que vas ser alcalde de Vallirana, entres com a regidor a l'Ajuntament. No. Quan va ser? Arrel de què et vas animar a la política? L'any...
1: No, jo quan arriba la democràcia,
0: sí?
1: Jo estava posat en moltes entitats. el centre excursionista, que vaig ser fundador, però també el patronat parroquial, també el casino de Vallirana i tal. Llavors, arribar a la política, clar, des del centre fèiem molta feina, doncs, ensenyar a la gent, ensenyar a la natura, dèiem, la filosofia que hi ha de dir, si la gent coneix el territori, se l'estimarà. Llavors vam muntar, acabar muntant la Caminada Popular, per cert, la Caminada Popular de Vallirana té 43-44 anys, és anterior a la del Molins de Rei, encara recordo amb en Solà, quan va venir, crec que era amb en Rodrigo, i amb en Massana, i amb en Beumala, van venir a Vallirana a veure com fèiem la caminada per fer-la de Molins de Rei. Clar, vam fer al cap de 2 o 3 anys. Per tant, llavors, quan arriba la democràcia, doncs, home, dic, ara hem de fer alguna més, i és quan entro a militar, busco un partit afí a la meva manera de ser, a les meves idees, i acabo militant després de mirar entre el reagrupament d'en Pallach, Esquerra Republicana i Convergència, acabo militant a Unió Democràtica a l'any 77.
0: A l'any 77, a Unió Democràtica. I entres a l'Ajuntament de Vallirana com a regidor per Unió?
1: No, però al 79 hi ha eleccions.
0: Sí?
1: I aquí jo tinc el primer... allò com es diu? Però la primera vegada que em van aturar. Em van vetar. O sigui, el 79, jo anava segon de llista, fins que dos mesos abans d'eleccions em van vetar. L'Alemany no pot anar...
0: Per què?
1: Jo anava de segon i em van vetar. Bueno, no ho sé, ja, és que l'Alemany ha tingut la fama d'anar per lliure. I llavors això ja el caciquisme local no li ha agradat mai. De totes maneres, el 83, com que tota aquesta colla queden una mica espantats amb els comunistes del PSUC a Vallirana, que són els que van guanyar, desapareixen, i llavors jo em proposo com a candidat encapçalar la llista, i queden tots aturats per Convergència i Unió.
0: Per Convergència i Unió, sí.
1: Queden tots així aturats, i sí, com que no van fer res, jo vaig muntar la llista, i vam passar de 2 regidors a 4 al 83. Al 87, com que es va fer una bona oposició i hi havia expectatives de canvi, em volien tornar a vetar.
2: Ells sí que són bons.
1: I vaig dir, no, ara no. Perquè en aquell moment, l'83, ja vaig marxar jo. Vaig dir, bueno, pel 87 vaig dir, no, ara si voleu, haureu de treballar-ho. I no, no, i vaig aguantar. Vaig muntar una llista i vam treure 8 regidors. 8 i l'alcaldia.
0: Una llista d'Unió sola?
1: No, Convergència i Unió.
0: Ah, ja. Però ja encapçalada per tu.
1: Sí, sí. I llavors vam treure 8 regidors. I la següent vam treure 10. 10 sobre 13.
0: I és molt, eh?
1: Val? I vam mantenir majoria absoluta...
0: Quants anys?
1: Durant cinc legislatures. I a la sisena vaig perdre la majoria, però encara vaig aguantar l'alcaldia, que faltava un regidor, i finalment el vaig poder trobar.
0: I la gent d'Unió es van portar bé amb tu, un alcalde d'Unió, aquí al Baix Llobregat? Sembla que no n'hi havia cap més, no?
1: No. Bueno, jo suposo que hi havia una època que, si hagués volgut fer política a nivell nacional, l'hagués pogut fer...
0: I a Convergència?
1: Al Parlament, vull dir. Però no era el cas, o sigui, jo crec que hagués sigut un error. O sigui,
0: i Convergència no et volia posar al davant?
1: No, perquè Convergència i Unió era una...
0: Estaven benvinguts.
1: Era una federació... No, benvinguts no han estat mai, però era una federació, i és clar, Convergència, de fet, volia tenir l'alcaldia de Vallirana.
0: Això vull dir.
1: Volia tenir l'alcaldia, i és clar, i llavors i els militants de Convergència deien que ja la tenien, que hi havia l'Alemany, però, clar, ells volien tenir un alcalde propi, i això no ho van aconseguir mai. No ho van aconseguir, perquè quan van voler anar per aquí va ser quan van passar de 8 regidors a 2. I ara en tenen un. O sigui, una història.
0: Escolta, sí. va fer tristor quan Unió va deixar-ho córrer?
1: Sí. Sí, passa que com que en aquell moment es veia... O sigui, va haver-hi aquell moment en què vàrem haver de votar coses, i que llavors ja vam veure que, no, que la direcció no estava per la feina que estàvem molts, que era tirar cap a una Catalunya sobirana. I això no anava cap aquí. Llavors va ser quan alguns doncs vam anar despenjant. Jo encara recordo que l'últim Consell Nacional, que en Joan Rigol, el president del Parlament en el seu moment, el Joan Rigol em va demanar si li feia el favor de donar la carta de dimissió com a militant amb en Ramon Espadaler, i li vaig donar jo la carta de renúncia a la militància d'en Joan Rigol. Bé, per tant, llavors va ser quan, a partir d'aquí, doncs un grup va anar muntant el que seria Demòcrates, amb la Núria de Gispert, Joan Rigol,
0: Rigol, Castellà, Núria Gispert, i qui més va estar amb Demòcrates?
1: Antoni Castellà, la Tito en la Illa...
0: I en Teixidor va fer un altre?
1: No, Teixidor jo no l'he vist mai per Unió.
0: Bueno, llavors va ser Units per Avançar.
1: Això, aquestes històries...
0: Ha sigut juro, més cap aquí, no?
1: Que ja no les he viscudes. Units per Avançar i tota aquesta història, no, ja no... Jo ja no
0: que és d'Espadaler, ja no. L'Espadaler.
1: No, jo l'Espadaler l'he vist després, l'he saludat, perquè el conec des de que era petit, però, o jove, però no, aquesta història via Units i que ara, doncs, estan via socialistes. Però estan...
0: Amb gent d'Unió no. d'Avanç encara tens algun contacte?
1: Sí, sí. Sí.
0: Amistós, sí, clar, sí, sí, sí. Van ser molts
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí, sí. No, no, hi ha gent que està a Demòcrates o d'altres com la Guiomara Mell, una sèrie de gent.
0: Escolta, la variant va significar molt per Vallirana?
1: La variant era una cosa que... Imagina que l'any 60 el meu pare em diu a mi, perquè jo vivia a Maran de carretera i els camions perdien els frens baixant l'Urdal i picaven contra els plataners i jo dormia a tocar de carretera i feia por, i un dia jo tenia 6 o 6 anys i plorava, i el pare em ve i diu, què passa? Oh, coi, que aquí fora se les foten, i em diu, pare, no pateixis, nen, que faran una carretera per l'altra banda. Era
0: la variant.
1: Estem parlant de l'any 60, i en aquell moment a Vallirana no hi havia res edificat, no hi havia totes les urbanitzacions, era molt fàcil poder-la passar per la Vall d'Arús, per Camp d'Arròs i sortir Xipreret. Però llavors, com que van obrir l'autopista, o sigui, l'autopista i la Caixa sempre han sigut els que han aturat tot això.
0: Han aturat la Caixa també?
1: I tant. Si fas memòria... el Telenotícies, quan feien Telenotícies nit, hi havia sí. TV3, hi havia Telenotícies vespre a les 9 i Telenotícies nit a les 12. Una vegada el Telenotícies de les 12 al nit el va obrir al ple de l'Ajuntament de Vallirana, enfocant-me en a mi, que retiràvem les comptes de la Caixa de Pensions de l'Ajuntament i convidàvem a fer el mateix a la població en general pel tema de que autopistes, o sigui, la Caixa ens aturava la variant.
0: I a la Caixa per què no li interessava aquesta...
1: Perquè la Caixa tenia els burots de Martorell, o sigui, el senyor Feiner es posa a dalt a l'edifici de la Caixa, es posava a comptar cotxes, cada cotxe que baixava eren quartos que passaven per Martorell i pagaven.
0: I aquests anaven més bé que aquesta variant.
1: Llavors, a mi se'm va demostrar, a mi algú em va demostrar que això de la variant de Vallirana m'ho aturava des d'autopistes.
0: Quan fa ara que ja es va obrir aquesta variant? 15 anys?
1: No.
0: Menys
1: no,
0: o menys, més?
1: Menys. No em fa ni 10. No em fa, ara deu ser 7 o 8. És que això aquí sí. M'hi perdut ara.
0: I va significar també pel comerç interior de la carretera passar pel centre de Vallirana que perdessin vendes o...
1: No, i això els botiguers ho han tingut sempre clar, perquè el comerç de Vallirana està principalment amb la gent pròpia del municipi. O sigui, la gent que viu al Lledoner, que viu a la Solana, al Mas de les Fonts, la gent que viu a les urbanitzacions, que és com tenir 20 pobles escampats al voltant. I si aquesta gent no poden baixar al poble perquè hi ha, perquè el trànsit, perquè n'hi ha aparcament, tal, això és un problema.
0: Clar, perquè a la carretera la gent passava, però no s'aturaven allà a comprar ni a dinar perquè no podien aparcar.
1: Abans, sí, a l'època dels carros, i després també, doncs sí que la gent, els que passaven, els paraven al xipreret, o paraven aquí, o paraven a buscar tocino a la gent que matava el porc, tot això. Però després això ja no, un que passa, ja no era important.
0: Hi ha previsió de que es pugui allargar més aquesta variant fins a Vilafranca, per exemple?
1: Bé, vam deixar la variant, la Vallirana, en marxa, que llavors es va aturar quan vam perdre l'alcaldia, es va aturar uns quants anys, i vam deixar també un projecte en marxa de la variant de les Casetes, que és des d'on t'arriba ara.
0: Casetes de Llopar o...?
1: Casetes de Muntaner.
0: Ah, sí.
1: Casetes de Muntaner, que llavors ja la variant et situa a dalt al Lledoner.
0: Sí?
1: I llavors també ja havíem parlat amb el Ministeri, amb la demarcació de carreteres de Catalunya, que jo, a mi feia por que a l'arribar al pont del Lledoner fessin el viaducte, fessin un desastre. Llavors hi havia parlat amb ells de que el viaducte del Lledoner quedés com a una de les vies, amb dos carrils d'aquesta variant, i es fes un altre pont, un altre viaducte,
0: sí, que més que modern. Que sigui d'anada només,
1: sí,
0: o de tornada?
1: Sí, un d'anada i de tornada, per arribar a dalt a l'Urdal, i ja baixar cap a Urdal.
0: I això
1: ho hem deixat en marxa, però ara això va quedar perdut, i de tant en quant surt, però, bueno, suposo que ho faran. La variant de Vallirana, sàpigues que estava ja bastant acabada i la van aturar fins que va quedar clar que Martorell abandonava el peatge. Quan Martorell abandona el peatge, perquè ja caducava, va ser quan van donar als socialistes peu a obrir-se.
0: A obrir-se, així no fa tant, doncs, és veritat, no fa tant.
1: Doncs això. Bueno, sí, van obrir mig any abans, de Martorell.
0: Que aquell túnel és llarg, eh? Quant té?
1: No, té 2 quilòmetres.
0: Ah, ni dos s'ha de fer a peu cada dia.
1: No, és llarg, no. Sí. El túnel, esclar, és que la variant de Vallirana és el túnel, no hi ha res més, és el túnel.
0: I quan surts del túnel, recordo que al començament es posaven multes perquè anaves molt de pressa pel túnel, ja. I arribaves als 4 camins i continuaves de pressa, i allà anaven fent fotografies, i sí que la gent ho deien, que posaven multes.
1: Sí, bueno, ja.
0: Però bé, això és una altra cosa. Però veus previsió per a curt termini o a llarg termini de que arribi fins a Vilafranca?
1: Bueno, almenys haurien de fer la part aquesta de Vallirana arribar fins al Lledoner per estalviar-se les voltes de Can Julià, recorda? Que encara hi ha aquelles voltes de Can Julià.
0: Ah, sí, sí,
1: val?
0: Sí.
1: Que allà,
0: sí.
1: Doncs, allò. I, per tant, hi ha un projecte fet en què s'eliminen aquestes voltes i la variant es situa doncs, a l'entrar allà on hi havia abans el restaurant dels Abets, arribant a la masia del Lledoner. I d'aquí en amunt ja és molt més fàcil, perquè ja es va desdoblar la part de dalt del port, amb el qual ja és més fàcil.
0: La Mercè, contenta amb tota la teva vessant política, la Mercè és la teva dona, no?
1: No.
0: O no, com no. Es diu? Espera.
1: Sí, es diu Mercè.
0: Ah.
1: Però que la Mercè no està...
0: Per això dic, a veure si ara es diu Montserrat.
1: La Mercè no està contenta amb l'etapa política, no.
0: Està més contenta ara?
1: Sí, per aquest tema sí. Sí, perquè ella no s'ha passat massa bé.
0: Ah, no, per què? Perquè patia?
1: No, perquè no, ella no és de presumir, no és de... O sigui, quan venia el president Pujol o un conseller i jo havia de tenir algú, escolteu, vigileu-me que la Mercè no em quedi fora, que no la perdi.
0: Que no s'amagui.
1: No s'amagui, perquè no era...
0: Dius que és filla de Montserrat.
1: No, és filla de Cervelló, ella.
0: Ah, no sé què... Ah, no, que venia aquí...
1: No, va néixer aquí també, ella.
0: Ah, va néixer
1: aquí. Sí, com jo, a la mateixa clínica.
0: Ah, però ella és de Cervelló.
1: Però ella és filla de Cervelló.
0: Que és el Cervelló, en Vallirana, de vegades, quan vaig amb el cotxe, si estic distret...
1: No sap on estàs.
0: Sí, que no sé si hagi sortit de... A Cervelló havia anat a missa els diumenges, perquè feia d'escolar.
1: amb Sant Francesc.
0: I sí, sí que anava, vaig anar uns quants diumenges a l'estiu, no sé què, bé, a la tarda...
1: Amb Sant Francesc, no? Francesc Caral.
0: No me'n recordo com es deia. Sí, però sí, anava per part dels padres, eh? Ah. Amb un capellà dels padres anàvem allà.
1: Quan Sant Francesc anava de vacances.
0: Ah, això.
1: I llavors ho substituïa un padre.
0: Perquè
1: en Sant Francesc havia fet també classes aquí a Molins de Rei i a les monges. Tenien relació.
0: Bé, avui em sembla que... No sé si és avui o un dia d'aquests, el Lluís Llach serà a la Societat General d'Autors de Barcelona, mm-hmm. perquè és, em sembla que el cinquantenari del viatge i tal, una cosa així. Escoltem-lo amb la cançó.

0: abans m'has parlat d'alguns llocs d'aquí, el Pati Negre, per exemple, i més. Recorda-m'ho ara, que ens queden un minut.
1: No, el Pati Negre era una casa que sempre tenia el portal obert. Això està entre els padres i la iglesia, al carrer d'aquell...
0: Que hi havia el club fotogràfic.
1: Sí, al carrer d'on surt el camell.
0: Sí.
1: No? I allà entràvem al dematí i fèiem un crit, despertàvem a la gent i marxàvem. Doncs hi havia el passadís de la Fexa, que era un que agafaves al baixar de la baixada de l'Iglésia.
0: Les escales de la central.
1: Un trencador per dintre les cases.
0: Ah, no, sí, aquella...
1: I anaves a parar...
0: Un passadís estret.
1: Anaves a parar al carrer de baix.
0: Carrer de baix, sí, que es passava
1: i
0: per...
1: Llavors, sí.
0: Sí, per... Sí, sí, digues, digues.
1: I després també hi havia el carreró del gel, que era un que anava a parar del carrer de baix al carrer... Allà on hi havia el bar Estrella.
0: Sí? Ah, sí, sí, que ara es diu... No sé ni el nom, imagina't.
1: Ara, no sé, doncs hi havia també... Et deien, nen, no hi vagis, eh? On? Al Congo.
0: Ah, sí, al Congo.
1: Que era, un barri que hi havia per sobre del futbol.
0: Sí, sí, bueno, sí. Ara es diu Bonavista, crec.
1: No ho sé. Et deien, no hi vagis, al Congo.
0: Sí, però ja veus... I
1: una altra cosa important eren els... Em sembla que ja estem fent tard.
0: Eren els què? Què era l'altra cosa important?
1: Els negritos de la pastisseria Mas.
0: Ah, aquests tenien fama, eh? I les mones que feien. Que hi havia una competència amb les pastisseries. Vale. Josep Alemany i Rigol, moltes gràcies per venir aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Quan passi un temps, a veure si tornes i tenim més novetats per explicar.
1: Perdoneu el rotllo.
0: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duque. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del matí i les 5 del vespre una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provenents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. El telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis destaca Esterri d'Àneu amb 88 trucades. Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat que hi ha bandera vermella a les platges de Sarriera i Racó de Begur i a les platges de Calonja i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la festa major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continua atraient milers de persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i...

tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.